te'l deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt que...

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellbell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

pensen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Com us sentiu pensant això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí. A mi em posen quan diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
2: L'estricta.
0: L'estricta, eh?
2: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
1: Sí.
2: Sí, sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bully.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça,
1: no?
0: No?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
3: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies, doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també no, sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
2: Bé. Una feina,
1: molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
1: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
1: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
1: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
1: Masses números, hi ha masses números, jo soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els
1: anys...
0: Sí, però
1: són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agraden les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
1: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
4: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
4: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
4: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
4: Perquè jo no sé els newtons. i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
4: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
4: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
5: Hola,
0: estàs?
5: Mira. Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
5: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
5: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades. No aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I la música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
5: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
5: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
2: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO, i ets un crac a les mates?
2: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
2: No.
0: Però per què?
2: No, o sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
2: no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
2: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
2: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
5: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
5: No.
0: Per què?
1: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
1: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
1: sí,
0: per passar l'estona...
1: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
5: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
5: Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: com a profe no sempre no és el més guai, eh?
5: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
5: clar,
0: millor.
5: Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
5: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
2: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé que he d'anar. M'agradaria, dic, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I per tu, Laia?
4: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
4: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta, estar ocupada, i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a titular.
4: Sí. És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
1: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
1: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
1: Sí.
0: I us envien molts deures, per cert? Us demana molta feina
1: fer
0: fora...
1: Molts.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
5: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
5: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo,
0: es fan
5: molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, a secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius
2: sí,
0: que sí.
2: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant. No? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
2: Bueno, més o menys, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment, que els professors es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
1: Però és que els professors són com a primària són com una mica pares que diguem, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
2: Sí, sí.
1: Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
1: No,
0: no. Senties
1: no.
0: Aquesta distància amb el profe...
1: Eren molt més cuidadosos.
0: Uh-huh. I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
4: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
4: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era uh-huh. tot com horari aula... I pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
4: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar a tu també, Mònica. Ja. Què opines de les assignatures? Què els hi falla?
1: Trobo que tindrien que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
1: Com més cap a la vida adulta.
0: Mm-hmm. Més pràctica, potser?
1: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
1: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis,
1: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
1: Doncs podria ensenyar-nos com una mica més de vocabulari mm-hmm. per parlar... Com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, uh-huh. parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
1: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
5: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, uh-huh. perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Mm-hmm. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
5: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho mm-hmm. i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
0: Quina?
2: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis.
0: Mm-hmm.
2: I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
2: Soc pro llengües. Perquè... M'encanta l'anglès, per exemple.
0: Mm-hmm, perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan la tapa de...
4: Donar-nos una base.
0: Mm-hmm.
4: O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
4: Sí, sí. I després, per què? O sigui, és que jo ho deixaria tal qual.
0: Mm-hmm.
4: Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps.
0: Mm-hmm.
4: I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Mm-hmm. Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
6: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
7: Com, per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
8: Llavors, jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
6: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria, perquè penso que és important.
7: Doncs la forma d'ensenyar temari depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
8: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
7: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
8: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
6: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú fita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortint molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
1: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
1: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
1: Jo faria una mica... bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
2: A mi posa molt nerviós. A mi posa quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
5: Això depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
2: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha fet...
4: És que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la corrente, una mica,
4: sí,
0: no?
4: Sí, jo soc la directora. Ja és, jo soc la que mano. Aleshores, pues, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
1: Sí, sí.
0: Sí, Bruno. Sí. I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit no. quedar-te allà...
1: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
5: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
5: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música. I clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades. I l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
1: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
4: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però, bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a Patis Reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
4: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una mica a copiar del teu examen, que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre. Ostres, què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen, que et pillin i tu t'emportes un 0... o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no has de ser copiar.
4: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh, molt bé. O sigui, qui te tries, aleshores?
4: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
1: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí. Estar amb el teu millor amic i que...
1: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt... O un professor enrotllat i simpàtic, però que no t'ensenya res.
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir...
0: I t'encantava.
2: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
2: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Sí, la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió... O passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
5: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. A algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
2: Tens un grup d'alumnes sí. Super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
0: sí.
2: Però té unes notes que són una completa caca. O... Tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos. No parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida. I que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
1: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
1: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
1: I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa mini obres de teatre...
0: Vale, sí, que és molt sí. Entretingut i...
1: A més, posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
1: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
1: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em fa una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fuera de classe.
0: Llavors... Potser és que estaves rient més del
1: és
0: compte.
1: És que...
0: Eh?
1: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
2: O sigui, la de socials, torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé, tema treballs és així també estricte, o sigui, perfecte, la seva signatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
2: És la cosa bona,
0: boníssima. I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
2: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica, la cosa bona.
5: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt... fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... Sí.
0: T'ho fa pensar, no?, una
5: sí,
0: mica.
5: Sí, gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
5: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
5: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
4: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides i el dolent és el que... O no us deixa respirar o és avorridíssim.
2: O passa,
0: no?
2: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe o no?
1: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè què milloraries?
1: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. i vale. Estava allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí.
2: Sí, sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying. Li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
2: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
2: Sí, sí, s'ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
5: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
5: Sí,
0: no?
5: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys. Companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
5: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
5: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
2: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: Sorti, sin criticar un Kiko a un profe.
2: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
2: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tot una classe quan no en tenen culpa... Quines altres coses

0: L'havies cagat.
1: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
2: Que quan calgui tingui autoritat, uh-huh, i quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
1: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
3: Relaxats.
1: Relaxats, eh?
3: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
1: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè els he donat un trosset de la mà i després t'agafen el braç sencer. Va, si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
4: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
5: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
4: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
6: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
5: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe. No hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
6: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats.
5: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
6: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
4: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
5: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
1: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
3: Sí.
1: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
3: No.
1: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
2: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, per tenir una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. I llavors et dona ganes, això.
1: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí.
1: Ho veus claríssim?
3: Sí, sobretot perquè no el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
1: En quins casos? O sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
3: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
1: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
7: Jo no faria repetir.
1: No faries.
7: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
1: Allunyar-se dels companys.
7: Sí. Clar, I crec que ja és com, ja, pues no serveixi per res, pues ja no.
1: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
8: A veure, jo estic a favor de la repetició.

0: Jo, en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però la, hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota o... Jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé. O sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després, molts cops, potser després li va bé.
1: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant. Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
2: Tots.
1: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
2: Sí.
1: En què ho veus?
2: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
1: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, la... o no? No sé, com ho veieu?
2: Alguns, sí.
1: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un, al seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
3: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir. I llavors m'hi vaig tornar.
1: Tu vas tornar.
3: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
1: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos, o... no sé, Mònica.
0: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
1: Què consideraries un càstig excessiu?
0: Doncs, no sé, que potser algú... s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte, o l'hagi expulsat, o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, diversos, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que... no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
1: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense patir. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres, i us plantejaré quatre situacions, i ens n'hem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense patir. Està clar, sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los, hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa, i diu el següent, diu, soc la mare de l'Elias, i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i, com a tal, no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'Educació, implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
2: jo
1: comença?
2: El Dida.
1: Bruno.
2: Sí.
1: El Dida.
0: Qui era el Didac?
1: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
2: Sí.
1: Sí, per què?
2: És massa. No cal.
1: Creieu en el sistema de copiar?
2: No.
1: Com a càstig?
3: No. De fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
1: Ja.
3: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
1: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar la Teresa, per exemple, aquesta
3: la
1: mare...
3: Teresa, a mi no...
1: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
3: Sí, però posaria abans algú sense pati, sinó el conseller.
1: El conseller, eh?
3: Però per què una assignatura suspesa?
1: Una assignatura és un marge per poder, no?
3: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
1: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
3: Em refereixo troncal, eh? Segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música, o jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
1: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
2: Jo?
0: Didac.
1: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys, Cristian, sí? Acceptes el consens?
3: Sí, accepto.
1: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona. Amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
2: Ai, no, comencem per un altre.
1: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
2: Em quedo amb que... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
1: Comportament, potser també la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
2: No.
1: No, perquè... com que fas com a autocrítica, dic, potser ja està allà, està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
2: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
1: Un santet no ets.
2: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
1: Està bé.
4: Ja som aquí!
5: Perdó per arribar tard. N'arriba el tren i...
6: Seieu de pressa. Els esperits estan a caure i els morts no esperen.
7: La casa de revelacions dels germans Vidal és l'única porta en el barri de Sant Antoni que connecta el nostre món amb el més enllà. O almenys, això és el que posa la seva propaganda.
8: I ara què?
6: Doneu-me les mans.
7: La Mireia Linya, qui obeeix l'espiritista.
5: Tu, una cosa. Això ja m'està donant una mica de llullo, eh?
4: El què? El tio aquest que va amb collarets, turban i barnús.
5: Ja, no te'n riguis, que encara es maleeix.
6: Veig una cosa. Veig un familiar.
5: La iaia Carmeta. Ho sabia.
4: Però com va ser la vieja?
5: Que sí, que està enfadada.
6: Noto ràbia, impotència, dolor. Carme, si estàs aquí, parla'm.
5: Mire, les llums. Que se sap el nom de la iaia.
4: Perquè l'acabes de dir tu.
6: S'està enfadant.
5: I si marxem?
4: Iñaki, m'ha costat 150 euros la broma. Ara t'aguantes.
6: Veig una sala blanca.
5: El lavabo?
4: Però si és verd.
5: Que no. Que ja mai portava les ulleres.
6: Verda, s'ha equivocat.
4: El que em faltava. La sobra de morta baltònica.
6: Veig unes pastilles.
5: Mire, les pastilles de la iaia.
4: No fotem, eh? Què coi ha de saber aquest?
6: Sento dolor.
4: Iñaki, què ho sap?
5: El què?
6: Sento mentida.
4: La dosi. Què em vaig passar amb la dosi?
5: Va ser culpa teva? Però no havia estat un atac de cor?
4: Un atac de cor és el que m'està a punt de donar a mi. Va ser un accident, vale?
6: Vol venjança.
5: Jo me'n vaig.
4: Iñaki, ni se te ocurra dejar-me aquí.
6: Hòstia, que fort. No m'ho crec. Va, Marta, para ja, surt.
9: Aquí dins l'armari fa molta calor, estic suant. A la propera controles tu el mando.
6: No, que els cops de la taula t'han sortit molt bé.
9: Ah, no ha estat complicat. Cada vegada que li dono el mando, la taula tremola.
6: I el truc que has fet amb els llums m'ha agradat molt. L'hem de repetir, eh?
9: Quines llums?
6: Molt graciosa, però no cola, eh?
9: Per cert, el grup de demà està tancat?
6: Sí. Venen a les... Aquí, als Gómez. Vindran a les 4.
9: Aquests qui eren? Els de la casa embruixada o els de la nena morta?
6: No. Si aquests venen a per les cartes, eh?
9: Doncs em toca a mi. David, tu neteges la bola.
6: Joder, un altre cop. Marta, deixa el mando a la taula d'una vegada, que has gastat les piles molt ràpid i són molt cares.
9: I a mi qui m'explica si el mando està allà?
6: Aviam un moment. Si tu no has trucat el mando...
9: Per què collons s'està movent la taula, David?
6: Marta, per què collons tremola això?
9: Hem de sortir d'aquí!
7: Un cop de vent glaçat ha recorregut la sala i una figura es materialitza en la foscor. És un jove soldat, amb el rostre pàl·lid i ulls cansats. Porta un uniforme esquinçat, marcat per la guerra, i una ferida sagnant al coll.
10: I aquest qui se suposa que és?
11: Jo sóc en...
6: Marta, d'on has dit que havies tret la bola de cristall?
10: D'una botiga d'antiguitats.
6: I no podies comprar-ho amb los chinos, com tot el mundo? Aquest tio no toca de peus a terra, literalment, i té el mateix culo que la paret.
10: De pressa, David, passa amb l'aspiradora.
6: Aviam, Marta, que no estem a Ghostbusters.
10: Doncs no sé, una creu o algo.
6: Sí, i la daga també, si vols.
10: Perdoni, com ha dit que es deia vostè?
11: Sóc en Francesc Vidal i Ferrer, soldat de la República.
10: Genial. Amb tanta conya hem fet cabrejar un fantasma, de veritat.
6: No és un fantasma qualsevol. Ha dit que és un Vidal. Per les dades de la República, només pot ser el nostre rebesavi.
10: Ah, perquè ho diguis tu. Vidal és un cognom molt comú.
6: No s'assembla el de la foto de casa del Lleio?
10: I què pinta aquí?
6: Encara serà el de la cartera.
10: David, la vas agafar?
6: Vaig pensar que l'avi no la trobaria gens a faltar.
10: No, l'avi no, però en Casper sí. Segur que has cridat el seu esperit quan has fet la sessió amb la cartera a la butxaca. Per variar, ha estat culpa teva.
6: Meva? Mira.
11: Nois, encara sóc aquí.
10: Tens raó. Perdona el meu germà. Sempre és igual de poc considerat.
6: Això penses? Doncs el rebesavi el penso ajudar jo, perquè... Per què dius que estàs aquí?
11: Doncs, no sé, qüestions pendents.
10: Si no ho saps tu...
6: Crec que això en podem anar.
10: D'això, Francesc, tu pots aparèixer als llocs directament o has de pagar metro?

0: M'expliques què fem aquí?
1: Si volem trobar alguna cosa per ajudar el Francesc, ho trobarem aquí, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Us recordo que jo no us he demanat ajuda. Estic molt bé sent un fantasma.
0: No, si no et vull ajudar. Vull saber per què puc veure un tio que fa 80 anys que es va morir. David, es pot saber què pretens trobar?
1: Tot.
3: El David s'apropa al taulell, on el recepcionista li dona unes indicacions. Quan torna, té un paper a la mà.
0: Què t'ha dit?
1: Que pugem per les escales, fins a la segona planta. Allà trobarem la secció de la Guerra Civil.
0: I el paper?
1: El seu número.
3: Els dos germans pugen les escales i a la segona planta troben la secció de documents de la Guerra Civil Espanyola.
1: Francesc, on s'ha ficat aquest ara?
2: Darrere teu.
1: Ah!
0: No cridis, encara ens faran fora. I vés a demanar que baixin l'aire que hi ha corrent.
1: Francesc, prou amb els ensurts.
4: En què els puc ajudar?
1: Ah!
0: Que no cri...
3: La Marta està aturada. Hi ha un altre fantasma a la sala. Aquest porta una jaqueta de frac marró i unes ulleres rodones. Els seus peus no toquen al terra i a la seva mà té un rellotge enganxat amb una cadena que la deixa dins la butxaca exterior de la jaqueta.
5: Francesc, què criden aquests?
2: Ens podem veure.
5: De veritat? Que estrany, no em consta tenir aquests nigromans a la llista.
0: Nigro què?
1: Sense faltar, eh?
5: Nigromans. Mags que fan ús d'una branca de la màgia considerada generalment negra, que consisteix en l'endevinació mitjançant la consulta als morts i als seus esperits o cadàvers.
1: I exactament com és que tenim aquest poder?
5: No ho podria clarificar ara mateix, però és possible que algun dels vostres avantpassats sigui mag i us hagi transferit aquesta força a vosaltres.
0: I com li tornem? Jo no vull veure esperits, o sigui, no res personal.
5: Desconec si això és possible o no.
1: Va, Marta, sempre he volgut contactar amb el més enllà. Mireu així. Potser si l'ajudem a superar els seus assumptes pendents, desapareix.
2: Podríeu deixar de parlar com si no hi fos aquí?
5: Francesc, jo no ho veig malament. Portes anys evitant descobrir allò que et pertorba.
2: Tu tampoc has fet un gran intent, eh? Que portem morts des de la Guerra Civil.
5: Jo sóc un fantasma de biblioteca. Tinc una missió, un propòsit. No es pot dir el mateix de tu.
2: Jo també tinc una missió i un propòsit. Ho passo realment bé sent un fantasma. Encantant cases, posseint coses, fent pampallugues a les llums...
5: Francesc...
2: Ah, està bé, que ho intentin. Total, no trobareu res.
1: Bé, llavors és el moment. Busquem informació sobre la mort del Francesc.
5: Amb això us puc ajudar.
1: Comencem.
2: No trobes res.
0: Jo tampoc, i ja no queden llibres.
1: Un moment. Ah, no, res.
5: Aquí està. Francesc Vidal i Ferrer, primer batalló La Bruixa, de la 122a Brigada Mixta, del 18è cos de l'exèrcit. Mor el 3 de setembre de 1938, en la zona Corbera Gandesa. Cos retirat a Camposines i mor allà en l'acte.
0: Es diu de què va morir?
2: Això no cal que ho digui ell. Ja ho puc explicar jo. Era el 2 d'agost. Vam creuar l'Ebre cap a les Camposines per relluar la 16a divisió, quan ja estava força malmesa pels atacs. Allà, si aixecaves el cap per la trinxera, et disparaven. Un dia, atenent les ferides d'un company, vaig descuidar que el meu coll estava totalment descobert fora de la trinxera. I una bala negra va fer el seu treball.
0: I com ho portes?
2: Doncs fa 80 anys, força bé.
0: Segur?
2: Sí.
0: I no estàs traumatitzat, enfadat, espantat?
2: Ho vaig estar, però fins i tot això ho esborra el temps.
0: No ho entenc. No t'has de veure la teva mort amb que siguis aquí?
5: Marta, la mort no defineix una persona.
1: Però sí el que van ser en vida. Tinc una idea. Anem a casa de l'avi. Si hi ha alguna cosa sobre la vida de Francesc, és aquella casa.
0: Doncs no perdem temps.
5: Només dic que podria ser una mica més col·laboratiu. A més, són els teus raves nets.
2: I a tu què més et dona?
5: Francesc, som amics. No et vaig poder ajudar a reconciliar-te amb els teus en vida. Deixa'm fer-ho ara. A més, fa 80 anys que t'aguanto amb mort i uns 20 i tants en vida. Vull perdre't de vista, saps?
1: Potser aquí trobem alguna cosa. Avi, som aquí.
0: Ni et molestis, a aquestes hores deu estar al bingo.
1: Busquem mentrestant. Estic segur que trobarem alguna cosa.
0: A veure si encertem aquesta vegada, que hem passat de tenir un problema a tenir-ne dos. Feia falta que vinguéssiu junts?
2: Ho sento. On vaig jo, va en Lluís.
5: Molts anys d'amistat en vida i encara més en mort.
0: Gairebé sembleu un matrimoni. David, es pot saber què estàs fent ara ensenyant espelmes?
1: Estic creant ambient d'espiritisme. Seieu al voltant de la taula. Bueno, o l'eviteu i al damunt. El que sigui que feu els fantasmes.
3: En Francesc es queda mirant les fotos de la casa. Hi ha imatges dels seus besnets des de ben petits. En algunes, juguen amb un gosset de color marró clar, amb orelles llargues i un posat juganer. Sembla enèrgic i simpàtic.
0: David, vols donar-te una mica de pressa amb això? No crec que una espelma menys o una més suposi un gran canvi, la veritat.
1: Marta, es pot saber què et passa? Estàs més borde del normal. I mira que ja ho ets molt.
0: Tens raó, perdona. És que sento que res se'n surt bé. Vam començar amb la venda de tiquets d'una rifa falsa per poder pagar-nos la universitat. Després ens van enxampar i vam passar a vendre entrades d'un espectacle inexistent per poder pagar la multa. I ara ens hem ficat en això i quan sembla que la gent s'ho creu, vaig saltant aquests dos i m'he ficat nerviosa.
1: Ei, estic aquí, d'acord? Sempre junts, recordes? Potser no trobem la manera que el rebesavi resolgui els seus assumptes pendents, però puc intentar tornar-ho a deixar tot com abans. Els fantasmes seguiran al nostre voltant, però els deixaràs de veure.
3: La Marta i en David s'abracen. En Francesc mira els dos germans des de la distància. Continuen sent els nens que hi ha al marc de fotos.
5: Tant de bo nosaltres haguéssim tingut un suport així.
4: Que jo sempre vaig tenir una cosa així amb tu.
3: En Francesc s'acosta a la foto dels germans i posa el dit sobre la figura del gos.
0: Coni, però si fa anys que ets morta.
1: I jo que seguia pensant que l'avi l'havia portat a un camp perquè s'havia fet gran.
0: A tu sí que et portaré jo al camp. Francesc, com has...
4: Hi ha moltes coses al món fantasmal per descobrir, Marta. A vegades, els problemes venen amb oportunitats noves.
5: I això t'ho aplicaràs a tu mateix?
4: Suposo que ho puc intentar.
0: Com havia trobat a faltar la Coni?
1: Ja no estàs tan segura de voler tornar a la normalitat, oi?
0: No, crec que no.
1: Sort, perquè a mi això m'encanta.
0: Francesc, per què no et quedes amb nosaltres? Si en Lluís té una missió a la biblioteca, tu podries estar a la casa d'espiritisme. Potser mentrestant trobem què és això que trate aquí.
4: Bé, m'agrada la idea, però només perquè no tinc res millor a fer, eh?
3: De sobte, una brisa freda recorre l'habitació.
1: Això és el que volia dir jo amb un ambient d'espiritisme.
0: David!
1: No ha estat cosa meva. Crec que s'ha obert una porta al més enllà.
0: Doncs ja l'estàs tancant, guapo.
1: Ja t'he dit que no ha estat cosa meva.
0: Francesc, no havies dit que et quedaves amb nosaltres?
4: Sí, i no he mentit.
0: Llavors?
5: Crec que va per mi.
4: Com ho saps?
5: Es nota dins. Sempre vaig pensar que el que et feia falta era la reconciliació. No només amb la teva família, sinó amb tu mateix. No volia que ho fessis sol i crec que ara ells t'ajudaran molt més que jo.
4: Trobarà a faltar, Lluís. Gràcies per tant, company.
5: Ens tornarem a veure.
3: Una llum cegadora omple l'habitació. En Francesc mira la sala, ara tranquil·la, amb una sensació de pau. Pot sentir que la presència d'en Lluís ja no és més que un record, però un record que sempre estaria al seu costat.
4: Al·lucinant. Aquest home s'ha mort dues vegades i encara no m'ha acostumat.
1: Sembla que el seu viatge ha arribat a la seva fi. Està guai que de sobte el nostre negoci ja no sigui una estafa.
0: Em sento bé. No sé. M'agrada ajudar les ànimes atrapades d'aquí descansar en pau.
4: Doncs la meva ànima no està gens en pau, xatos. Ha de ser una broma. I ara em quedo jo aquí amb vosaltres, a sobre. Pobre de mi. Què vaig fer jo en vida per mereixer això? Lluís, ja pots estar tornant.
1: Ai, mira, Marta, ja sabem per què ets tan dramàtica a vegades. Tot ve de família.
0: Tu calla una estona i porta'm l'aspiradora, que aquest el callo jo a les bones o a les dolentes.
3: La venjança del més enllà. Una producció de la xarxa audiovisual local i Midnight Madness Productions. Una història de l'Adriana Lomeña, en Daniel Duran i la Sara Sorribas. Amb les veus de Paula Cabezos com a narradora, en Daniel Duran com a David, la Sara Sorribas com a Marta, en Pol Torres com a Lluís. Veus addicionals de l'Adriana Lomeña i l'Adrián Margarit, amb la col·laboració de la Raquel Joan López i Antoni Borràs com a tècnic de so.
5: Hola? Hola! Quina estafa. 80 anys voltant per allà i ni mojito ni platja, tio.
6: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbalaït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
7: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
15: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: Mosquits i paparres, què fer i mesures per evitar que ens piquin i perquè no proliferin.
17: Els mosquits i les paparres ens treuen de polleguera a l'estiu i hem de prendre algunes precaucions per evitar les seves picades. Per protegir-vos dels mosquits, utilitzeu repel·lents, porteu roba llarga i clara i instal·leu mosquiteres a portes i finestres. També eviteu acumulacions d'aigua estancada, ja que són els llocs de cria. I si trobeu una paparra a la pell, retireu-la amb unes pinces, agafant-la el més a prop de la pell possible i estirant amb suavitat. Netegeu la zona amb aigua i sabó. Per evitar la seva proliferació, cal mantenir els jardins nets i, si cal, utilitzar productes acaricides.
15: Salut Activa.
18: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: El millor que podem fer perquè no ens piquin els mosquits és portar roba clara que ens cobreixi la major part del cos i usar repel·lents. I en cas de que ja ens hagin picat, podem anar a la farmàcia i que ens donin preparats a base d'amoníac per disminuir les molèsties. Recordeu que és molt important evitar tenir aigua estancada en els llocs de casa nostra. No tenir ni platets, ni potets, ni pneumàtics, perquè allà és on es crien les larves. Segur que teniu algun amic que us diu que els mosquits sempre li piquen amb ell. Els mosquits el que busquen és el lloc on hi ha més CO2 de l'ambient. I un cop han trobat aquesta habitació, el que fan és buscar el cos més calent. I aquest és el que piquen. Si voleu també que evitar les mossegades de paparra, el que heu de fer és evitar caminar en zones amb molta vegetació. Si heu de caminar, utilitzar pantalons llargs que us tapin la zona de la pell. I si teniu una paparra i ja la teniu enganxada, per treure-la, el que heu de fer és, amb unes pinces, el més a prop de la pell possible, arrencar-la amb cura. I no li apliqueu cap cosa abans, ni per ofegar-la ni per cremar-la, perquè la podríeu estressar i us podria inocular el que té dins.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
20: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

I això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa. Li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem una poetessa que es diu Míriam Cano. Ja n'havíem fet alguns poemes seus fa un parell o tres d'anys i avui espero que acabarem o gairebé el llibre que tenim d'ella, que es diu Vermell de Rússia. Míriam Cano va néixer a Molins de Rei l'any 1982. És periodista i escriptora. Ha publicat almenys dos poemaris i d'algun va rebre el Premi Martí d'Hort i el Premi Terrícola d'un altre. I avui, com us deia, llegirem, o continuarem llegint, per dir-ho millor, Vermell de Rússia. El títol és Si ens acabem. Potser d'aquí uns quants anys tindràs una recança. Quan miris a la lleixa els llibres sense endreces, allò que passa sempre quan fas una renúncia, i el cop no ve quan vols i no l'esperes. Potser ja no hi seràs quan trobi un juny precís l'exvot que vaig guardar com una ofrena.

allò que cada cop te'n vols desfer i el cor t'atura. Potser serà bonic, qui sap si vindrà sa, l'enyor de qui ara som. No sé què haurem fet de la memòria, no sé ni si en tindrem. Potser no serà res, farà un mossec de mal i serà curt. Potser serà vermell, potser de matinada, potser ni tan sols és. Potser, qui ho sap, ni passa.

halògens. Era de nit. Sempre és de nit. De la bossa on guardaves les rampoines que recollies, em vares treure dues bombetes. En recordar que una nit, sempre és de nit, vam ajudar-te. I, solemne, vas voler regalar-nos llum.

15 anys de vida bèstia i de badar-se el cor a hòsties, aquests que fa que anem, que hem vist totes les llunes, que hem conegut tots els bojos i en sabem els carrers buits quan només queden mirades i brigades de neteja. 15 anys de no saber tornar, de no voler-ne, del desfici i l'enrampada de buscar-nos, de fer veure que el sol no sortirà per ser així, com la nit, i no acabar-nos.

laissez-faire. És el títol és en francès i vol dir deixeu fer. Sabràs, quan siguis lluny, que tot el que ara passa ja es perfeia, que havia de ser així. No busquis en el viure res més enllà del viure, que la constel·lació de places on te tardes només faràs sentir quan tinguis prou amunt per veure't des de dalt i entenguis que només calia rodar, que el món s'anava fent, que l'anava fent un altre.

traba. Absurd delit de traba, el nostre. Quan tots els manuals proclamen senzillesa i no cal anar a buscar dissorts de franc. Si diumenges per mut i brous si fa fred. Absurd delit de traba. Absurd el camí llarg, odiosa la tartera quan baixes des del cim i no hi ha res a baix, que baixes per baixar i que ni t'hi esperen.

Colomers. La flama travessa el riu, travessa el poble, i el vent l'empeny tan fort que no crema cap mas i és tan fugaç que ja no hi és. Però la por s'hi ha quedat uns dies, com si hi tingués dret, miracle enllà. Passeja lentament pels carrers. Llevantada. Quan el vent ja no xiuli i no calgui dir que enlloc s'hi està com a casa, fent tres cops de taló vermell. Quan la gotera insidiosa ja no repiqui retrets i no surtin cares a les parets, i el gos no bordi i el gat no bufi i els ocells s'envolin amb les ales eixutes a la fi. Haurà passat la llevantada. Podreu desbridar les portes.

Aquí tenim un altre títol en francès, que diu en francès trompe l'ull. S'equivoca l'ull o erra l'ull. No sap encara quina és la mida de l'esvoranc que s'ha obert entre el dir i el fer. No el vol apamar. Li van massa coses que protegeix millor sense el confort de l'encaix. Sí, és estrany, ja ho sap. S'eixampla la llibanya i ella tiba. Vol contenir el buit que encara aguanta, però a dins li han començat a créixer superlatius, arrogants com males herbes, excuses, mentides, verdisses de faules, romansos espessos que tapen el fons de l'avern. I ja no el veu.

però si l'àngel és teu, tu sabràs si el vols fer caure. Això és una cita de Pau Gené. El títol del poema és Instint de conservació. El cos és fet per escampar-se. Per això també et guarda de tu i et fa cansar i et lliga els peus i el seny i et diu, reposa, sense que el sentis. Ho fa tan discretament, tan sense adonar-te'n, que fins et deixa creure que és cosa teva. Explicar tantes històries com toms has fet al llit. Li és igual i sap on va. Només vol sobreviure al sabotatge, aquell últim reducte en què la ment té la darrera paraula.

Bé, doncs, continuem amb els poemes de Míriam Cano del llibre Vermell de Rússia. Ara us llegiré un llibre que... Ai, perdó. Ara us llegiré un poema que porta per títol París 2012. Normalment quan un poema porta un títol així és que està escrit aquell any, però en aquest cas no. Parla de quan es va cremar Notre Dame de París. I el Notre Dame de París es va cremar, si no recordo malament, cap a l'any 2019. Això és la sensació que va tenir la poetessa veient per la tele, suposo, com altres ho han vist, que aquella catedral es cremava. Suposo que com ella i com jo i molta altra gent vam sentir que es cremava alguna cosa que era una mica de tots. París 2012. Voldria haver-ho escrit millor. Haver tirat potser una foto per no confiar el record al rastre que deixaven caminar. Cau el sostre i ja no hi sóc. Nostra Senyora és cendra i jo cremo per dins, immòbil, gàrgola.

rocs i vidres. La por dura només tant com dura l'instant en què mires el buit, amb els peus ben falcats a terra. La por dura només tant com dura la por, i tot just l'instant de fer el salt, i el buit és ple de tu, tallant el vent i anant enlloc. I mentre caus, la pena es va desfent com un roc, encès que ha perdut l'òrbita. I, quan arriba al mar, és tan menut que un infant el cull i, content, el desa a la caixa dels tresors, amb un bocí de vidre que el frec de la sorra ha convertit en maragda.

Cançó de rodar. Hi ha una citació al començament que diu així. És una cita de Gabriel Ferrater. Hi haurà tan pocs possibles en nosaltres. Hi haurà un poc que no hagi estat, que no podem perdre més temps, que no vull que t'hem perds, ni perdrem ser el teu. Vine i abraça'm. Cançó de rodar. I jo, àmfora, abrigall i finestral, tremolós de tramuntana i repicada porticons i xiu-xiueig de cap i capciró que et ressegueix i magrana que s'escampa a cada banc de matinada. Jo que trono i jo que em llampo, jo que té, que jo cantell esmoladís i amor que crema i que no vol ni sap el què, però via fora i vora viu que mai abans, que mai com ara, i tu en allà amb la meva fe encapdellada amb els capdells de tots els dubtes. I aquí som que roda el temps i jo cantell i tu capdell i tots els bancs i els capcirons i aquells petons que no ho són. No ho són. Que jo flassada en un balcó, que surt el sol, i jo que et miro, i tanta pell, i què en farem? Què n'hem de fer de tanta pell?

vermell de Rússia. Quan tu vas dir gulag de matinada, vaig travessar el pont per sota. Tot això, intempèrie i trens. Punxes arreu i cap jazz. Insomni de txeca. Després, els dies res. I un mur blanc. I clavava els ulls tornassols de fam. I la gana de fugir en el ventre buit. El ressò de la desfeta era un silenci de batum ataconant carreteres. El no-res travessant la tundra a matxet. La tundra a matxet com un espectre. Aquí ningú no ha invocat. I tot el fred de fora va niuar-me dins i em va fer créixer hiverns llarguíssims els dits i els cabells. La pell vesllumava ossos sense fons i així, amb els ulls glaçats, vaig fer camí i els crits es van cansar de perseguir-me i vaig caminar més, encara més, fins allà on la neu grisejava, esquitxada de verds neulits, i el meu alè no feia ombra. He tornat de la Sibèria amb el puny alçat i els llavis vermell de Rússia.

Hermitage. Allunya't discretament de la multitud, si et vols lúcida. Que no et faci nosa el silenci sobtat. És allà quiet, esperant que alcis la veu. Té menys pressa que tu.

sabràs. Vindrà el dia, vas dir-me, en què una estranya força et dirà, ara. No et faran mal els parracs de la conjectura i començaràs, serenament, a anar-te'n, com si mai t'haguessis oblidat de caminar.

una citació d'Homer de l'Odissea, cant 10. Dreça l'arbre i estén les veles i asseu-te. Tu veuràs com l'oreig de la tramuntana te'l porta. El títol del poema és Pervivència. D'aquell agost de brascal rusc, per quan l'hivern em marfongués, vaig fer-ne espelmes que encenia cada vespre. Eren fars menuts per si tornaven les lluernes. O tu.

Estocolm. Tot això, carn tèbia de cirera de juny. Te'n faig ofrena de pell safugosa, mentre em neix el primer dia d'estiu, entre els cabells embullats i la voluntat fràgil de qui se sap reincident i no fuig. La por de sempre descriu paràboles perfectes, precises com el vol de les cabines a la platja, com la bellesa del perfil en la distància.

Bé, doncs, fins aquí ha arribat el nostre combat dels poetes d'avui, dedicat a Míriam Cano. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
3: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: I em piulo com ocell, refilant com passerell, cantant trobo la paraula per discutir al sobretaula i enraono sense fi, garrulant sense destí, remugant sempre amb enveja del qui més encantoseja, que sempre vol entonar, xerrant deixa'm sense pa, aquest que sols parloteja i tothom ja li coreja, de cop jo ja ho eixis clar, com Bruel de l'Empordà, acabar amb aquest xivarri, la cridòria de tot barri, acabar amb aquest soroll, l'enrenou que en torna foll, que davant tanta gatzara, la bullícia que no para, el món és un galliner de bullanga de carrer, qui sempre fa la salmòdia és qui genera cridòria, nosaltres fem bels com xais, i els de dalt no fan esglais, ven fum amb la cantadissa, estrèpits de trencadissa, i prou dir que les patec, el meu clam ja no me'l bec, i faig un gran crit que venci, i n'arribi així el silenci. I muts podrem escoltar i sentir clar i català a nosaltres sense falta, dient-nos-ho en veu alta.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai del Parlem de Cuina, aquest espai que compartim amb tres professionals i que en el dia d'avui ho fem amb una d'elles, amb la Laia Oller, que ja feia doncs, des de l'any passat que no ens trobàvem en aquests micròfons. Benvinguda, Laia, com estem?
3: Molt bé, bon any.
2: Bon any, igualment. Amb la Laia, que és biòloga, a més és tècnica superior en dietètica i ha estat des de fa temps darrere el projecte Alimenta l'Equilibri.
3: Correcte.
2: Podeu entrar jo a la pàgina web de laiaoller.com. Aquí trobareu tota la informació. Doncs, en el dia d'avui volem parlar d'un producte que ella va anomenant, no? Producte reina, producte estrella, producte... I llavors, en aquesta època de l'any, diu la col és la reina de l'hivern.
3: Correcte.
2: Aquest és el títol que ens ha proposat pel dia d'avui la Laia. Així que anem a parlar de col, que de fet, allò, si aneu a mercat, doncs és el que trobareu a les parades de fruita i verdura. Doncs la de verdura, doncs això, bròquils, cols, és tot el que trobem, no?, en aquesta època de l'any.
3: Ara és el que toca.
2: Tot i que hi ha gent que no és massa amant de la col. A veure si avui la Laia aconsegueix que tots ens fem una miqueta fans.
3: Vinga, avui tinc una tasca una mica difícil, eh?
2: Explica'ns, quines són doncs, els beneficis, no?, de la col?
3: Comencem primer parlant de l'alimentació de temporada.
2: Som-hi.
3: Si estem promovent una alimentació de temporada, per tant, de proximitat, el que ara collim a l'hort, si tinguéssim un hort, són cols, bròquils, coliflors, totes aquestes cosines, no?, que els he dit jo. Per tant, parlem de la col, però en realitat parlem de tota la família. Que la família té un nom una mica estrany, però el direm, perquè així un altre dia, si l'escolta la gent, ja s'adonarà de què parlem. Que són les crucíferes.
2: Uh-huh. Sí, sí, n'hem sentit a parlar.
3: I és un grup de verdures que tenen unes propietats nutricionals molt interessants i, com altres vegades hem estat parlant, molt acords a la temporada, quan promovem una alimentació de temporada, té un sentit biològic. No només és anem a recollir el que ara la natura ens dona, sinó una miqueta més enllà, perquè el que ens dona és el que, en certa mida, el nostre cos necessita ara.
2: Mm-hmm.
3: Un exemple clar seria, ara la natura no ens dona tomàquets.
2: No, tot i que en trobem, eh?
3: Tot i que en trobem, però no són d'aquí. O... per què no ens... No, una explicació, a part de tota la part biològica, de que ara no hi ha hores de llum suficients i tota la temperatura, no? Però a nivell biològic de l'organisme, el tomàquet ens aporta molta aigua, és aliment fresc, ara el nostre cos això no ho necessita. Per tant, una mica la justificació, quan aquí ens posem tan passats de menjant de temporada, menjant de proximitat, una mica ve degut a que és el que el nostre cos ara està més preparat.
2: Ara que sentia la Laia que deia mengem de temporada, mengem de proximitat, jo crec que gairebé que mengem de proximitat, perquè de temporada és allò que et comentava, no? És que ara trobes de tot...
3: A tot arreu.
2: A tot arreu, durant tot l'any.
3: Correcte.
2: De vegades costa diferenciar què és de temporada, i l'única manera és quan és producte de proximitat i pel preu, no? Perquè
3: dius,
2: clar, normalment quan és un producte més abundant, perquè és el que dona la terra, acostuma a estar millor de preu que no pas el que et ven de Xile o d'un altre...
3: O del Marroc
2: o d'allà on sigui.
3: Aquí, a mi em sembla molt interessant, per qui estigui interessat anar a poc i introduint canvis, sempre hem dit de fer-ho a poc, no fer grans canvis que no siguin fàcils de mantindre, però una estratègia que em sembla molt interessant si volem fer una compra més conscient és buscar-nos per internet, o a vegades els mercats municipals ho donen, que són calendaris de temporada.
2: Mm-hmm. Sí,
3: seria una estratègia que jo aquí utilitzo al medi, perquè està molt bé que es promogui aquesta alimentació saludable, però com durant molt de temps no s'ha fomentat aquesta educació alimentària, anem a posar eines perquè la gent ho tingui fàcil. En els tallers que faig i cursos o a consulta em trobo moltes vegades aquest problema, no?, de dir, vale, però és que jo faig una compra a mercats municipals o setmanals, vull dir que no és que vagi al supermercat, però no sé què he de comprar, perquè el que tu deies, em trobo tot.
2: Mm-hmm. Estava mirant perquè jo sé que hi ha un apartat al Canal Salut

0: que el fem servir nosaltres sovint de referència, i hi ha un apartat d'alimentació que et parla doncs, això dels aliments, de la piràmide d'alimentació saludable, que crec que recentment hi ha hagut canvis.
1: Sí, sí, sí, hauríem de parlar d'aquests canvis.
0: I no sé si precisament et parla també precisament d'això de la temporada. Estava mirant, però... Bé, et parla això de les hortalisses, les fruites, els llegums, els fruits secs... Digues, digues.
1: Però seria interessant sí, això, posar-ho fàcil.
0: Mm-hmm.
1: Sí? Què vol dir això? Ja tanquem el tema de la proximitat. Que ara ja no mai més em menjaré jo un tomàquet o un pebrot al gener, perquè no és de temporada. Bueno, podem portar-ho al nivell que vulguem, però tampoc cal anar a aquests extremismes, sinó que l'objectiu és que gràcies a una alimentació, i ja has fet molt bé de fer aquest matís, no?, de proximitat,
0: sí,
1: ens permet ampliar el nostre ventall de possibilitats a l'hora de menjar aliments, de fer-nos el nostre menú, les nostres preparacions.
0: Uh-huh.
1: Si estem acostumats a que fem un sofregit i només hi ha pebrot o només hi ha albergínia o carbassó, ens queda un molt reduït, no? El fet d'incorporar aquestes verdures de temporada ens permet tindre un ventall més ampli a l'hora d'escollir els aliments.
0: Feta aquesta reflexió.
1: Anem a les crucíferes.
0: Anem a les crucíferes, això mateix.
1: Que són importants, perquè és un aliment de les verdures, jo crec que és el més complet. Sí? Ens aporten una quantitat considerable de vitamina C, que la posarem entre cometes, perquè aquesta vitamina C hem de ser curosos amb la cocció. Si no, ja sabem que la vitamina C és un tipus de vitamina que es classifica dintre del grup de les hidrosolubles. Per tant, quan apliquem temperatura o llum,
0: sí,
1: s'oxiden.
0: S'oxiden.
1: Vale? Mm-hmm. Per tant, aquí la posarem. Però que sapiguem que és una bona font de vitamina C. Ens aporta una vitamina que hem parlat altres vegades, que és la vitamina A, que va bé per aquestes mucoses, per protegir. Sobretot, quan parlem de mucoses, ens pot venir les mucoses més comunes, no?
0: Sí, no.
1: Però que tenim una mucosa molt gran, que és la que tenim dintre de tot el tracte digestiu. Vale? Que ja sabem que és la nostra primera barrera, el tracte digestiu de defensa. Si nosaltres aquesta barrera la tenim forta, evitem que passi a la sang substàncies, aliments no prou bé digerits, que el que fa que hi hagi aquestes substàncies a l'organisme, a la sang, és activar aquesta segona barrera, que seria el sistema immunitari. Mm-hmm. Sí? Per tant, ens interessa tindre-la sa. Per això som tan passats, anem a menjar saludablement, perquè la primera part, que és per on passa tot l'aliment, el sistema digestiu, estigui fort.
0: Mm-hmm.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Després ens aporta un grup de nutrients, que són els antioxidants, que estan tan de moda, no? Tot és antioxidant. Sí?
0: Sí, sí, ara hi ha moltes coses de moda, Laia.
1: I compte que aquest antioxidant el comprem al mercat, no cal anar a cap tenda especialitzada.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Què ens aporten aquests antioxidants? Aquests antioxidants el que fan és protegir les cèl·lules. Vale? I és un grup que ens aporta, no entraré en els tecnicismes de noms, perquè el que vull és que la gent mengi col o coliflor, no que sàpiga tant, sinó que el que fa és protegir la cèl·lula de tal manera que fomenti un bon funcionament. Les cèl·lules tenen un funcionament programat, divisió, creixement, i quan ja han fet la seva feina, es moren, no? Es programen per morir. Doncs el que fa és fomentar que aquesta funció sigui l'adequada. Sí? I després té un component que és la fibra.
0: Ho té tot. Gairebé, eh?
1: Espera, que tinc un altre que encara ja veuràs. Què ens aporta la fibra? Ens ajuda a regular el trànsit intestinal, que seria el que potser primerament pensem. Ens ajuda a donar sacietat. Sí? Per tant, combinar dintre del nostre plat aquest mig plat de verdura que sempre parlem, un dels motius, que no vol dir tots, és perquè ens dona suficient fibra. I aquesta fibra fa que tinguem major sensació de sacietat i alhora fa que aquesta glucosa que pot passar cap a la sang o aquest colesterol que tenim atrapa part d'aquestes molècules i evita que passin a la sang. Per tant, ens ajuda a regular també aquesta glucosa en sang, aquest colesterol, sí? Uh-huh. Però, a més, la fibra és l'aliment estrella de la nostra microbiota.
0: Estava pensant que parles de la fibra, després segurament hauria sortit el tema, però ja que estem parlant de la fibra hi haurà gent que digui, però escolta'm, les crucíferes acostumen a ser flatulentes.
1: Ara parlarem d'això.
0: Veus?
1: Ara parlarem.
0: Perquè hi ha gent que diu, sí, però afavoriran molt allò el trànsit digestiu, però a mi no m'acaben de fer...
1: Si et sembla, tanquem els nutrients, però perquè no es quedi això en l'aire, quan nosaltres mengem en aquest grup d'aliments, o parlo d'aquest, com podríem parlar també de les llegums, no? Que també són un altre grup, sí. Que també... I ens dona aquest malestar, és una senyal de que el cos ens està dient algú no està del tot funcionant correctament, perquè un aliment on sense problemes aparents és saludable, què està passant? Que jo no el digereixo bé. Per tant, quan...
0: És a dir, quan es generen aquests gasos i tal, és que alguna cosa, sí?
1: Pot haver un increment... És a dir, gasos tothom ha de tenir. No hi ha el gas zero. Vale? Pot haver, a dir, en tinc una mica més, però a mi això no em suposa problema. El problema és quan aquest àpat a mi em provoca un malestar. Uh-huh. O sigui, m'infla la panxa i em molesta, tinc aquests gasos que o surten més o no surten. Aquí, quan és molest, quan...
0: Sí, sí.
1: Aquí és una senyal que el cos està dient, ep, això és saludable, però jo això no puc digerir.
0: No ho tolero, per alguna cosa serà.
1: Exacte. Uh-huh. Ara després, quan parlem de manera de preparar-ho, direm maneres perquè us pugui digerir millor.
0: Molt bé.
1: Sí? I no em vull oblidar del calci.
0: Uh-huh. Ah, molt bé. També és un aport important de calci.
1: És una de les fonts de calci de més qualitat, perquè és un calci que s'anomena biodisponible. Què vol dir això? Que és un calci que quan arriba a l'organisme és molt fàcil d'utilitzar. Sí? Però que hem d'utilitzar-la correctament, aquesta coliflor, aquest bròquil. On tenim la major quantitat? En el tronc. Què és el que la gent menysprea més habitualment?
0: El tronc.
1: A partir d'allà,
0: sí.
1: Aquest tronc no es llença, s'utilitza. No, jo si faig una crema sí que l'utilitzo, però pel que vulguem cuinar, el tronc s'ha de incloure a la preparació. Coses a tindre en compte. És una part molt fibrosa, l'hem de pelar una mica. I ja veureu que quan el peleu, a la que traieu la primera capa més superficial, ja és més tendre. Sí? I quan el cuinem, l'hem de cuinar com si fos la ceba. Saps aquest primer afegim l'oli, sí. Afegim la ceba, el cuinem aquí que tingui, perquè té un temps de cocció una miqueta més llarg, i després ja afegim la part més floral.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Però sempre s'ha d'incloure.
0: Claro.
1: Fem un bròquil al vapor. Pues, jo a casa utilitzem aquesta part del tronc com si fossin a patata també.
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Per tant, és important. I a més té una bona font de potassi que també ajuda a la retenció de líquids.
0: Molt bé. Estava pensant allò per les dones, evidentment, en època de menopausa, tema calci, doncs que pensin allò en les crucíferes. Molt bé.
1: Com el podem prendre? Uh-huh. Aquest, que és el que tu deies.
0: Sí.
1: Jo faig diferents tallers de cuina i quan la gent ve als tallers de cuina no saben què cuinaran. I moltes vegades, quan hi ha la coliflor en aquestes èpoques, ja hi ha cares que quan entren diuen, ostres... Per què vaig pensar que seria bona idea? I justament aquella persona segurament serà la que la posaria a cuinar la coliflor. Uh-huh. Perquè són les que generen més rebuig.
0: Més, entre la col, la coliflor, bròquil, tot més o menys...
1: Dintre de les que jo he anat testejant, coliflor i cols de Brussel·les estan en l'último puesto. El bròquil està més acceptat. Després tenim la col lombarda, que no és tan coneguda.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: La col cale, la col, però aquestes últimes són les que generen més rebuig. Un dels arguments és perquè quan les cuinem fa molta pudor.
0: Sí, també és veritat, també t'ho anava a dir. Sí.
1: Quin problema? És que estem acostumats a sobrecuinar aquests aliments. Quan nosaltres sobrecuinem aquests aliments, el que fan és aquests compostos sulfurosos s'alliberen i generen aquesta olor. Quines coccions ens ajuden a que no faci tanta olor la cuina? Coccions més curtes. Un wok, un saltat, al forn, per exemple. Això fa que la cocció sigui més curta, no s'allibera, no hi ha tanta aigua, no s'allibera tant compost i no fa tanta olor.
0: Mm-hmm.
1: I aliments que són tan interessants d'introduir, si de primeres...
0: Però llavors queden com més crus, no?
1: Clar,
0: es tracta d'això.
1: És que es tracta d'això. tant en aquest grup com en altres verdures. Sí. Ens hem de tornar a acostumar, no parlo de menjar-ho cru, però sí que aquest dente, aquest que faci crec-crec quan m'està
0: allà. Sí, sí, que estigui cruixent.
1: Exacte. Si cuinem, per exemple, un bròquil, el bròcoli, aquest que és més intens, feu la prova, o sigui, fem el vapor, que seria la part més fàcil. Nosaltres, quan el fiquem, al cap de 4 a 5 minuts, agafa un verd preciós. Aquest és el verd que no ha de perdre. D'aquí el deixem 3 minutets més perquè acabi d'agafar una mica més de cocció i ja el parem. I important, si ho parem i estem fent un vapor, hem de treure l'aliment, no és allò de parar-ho i deixar-ho allà,
0: perquè
1: si no continua cuinant-se. Uh-huh. El parem i el traiem. Si fossin molt curosos, el ficaríem amb aigua freda perquè no, l'escalfor no continuï cuinant. Tampoc cal, en aquest extrem. No?
0: Molt bé.
1: Però no ha de perdre aquest verd. A vegades, no? Hem arribat a que agafa un color marronós. Aquí ja ho hem perdut tot.
0: I ara, quan ha dit la Laia, jo he de reconèixer que a mi el bròquil m'agrada, però m'agrada el romanesco perquè trobo que és molt suau.
1: És molt suau i és per mi també.
0: Sí, no? Que té aquesta forma així com estrellada, no? Allò de puntetes, com si fossin piràmides, que no acostumen a ser-hi massa, en el mercat. No. Es troben, però costa.
1: No, és de les que és més fàcil de trobar. A mi també és de les que més m'agrada. A més, és més dolça.
0: Sí, és més suau, vaja.
1: Per tant, si el que ens tira enrere de menjar aquests aliments és l'olor a la cuina, ja tenim una solució. Incorporem diferents coccions.
0: Sortim wok, forn...
1: Forn, saltejat...
0: Saltejat,
1: sí. Uh-huh. Ara tenim un altre problema, no? Que és que jo menjo i em dona molts gasos. Ja hem dit abans que això és un signe de que hi ha algo que no està funcionant. Per tant, home, en aquest cas no et recomanaré que et mengis un plat enorme, perquè, clar, si el teu cos no ho pot digerir bé, menja en menor proporció, combina amb altres verdures, amb uns espinacs, amb unes bledes, altres verdures de temporada, i, a més, afegeix en aquesta verdura una mica d'herbes que s'anomenen carminatives, que ajuden a disminuir aquests gasos. Quina seria? El comí, el fonoll...
0: Sí,
1: que el podem afegir a la cocció, una recepta molt senzilla i que permet emmascarar molt bé la coliflor és tallar-la en arbrets petitons,
0: sí,
1: tenint en compte de que ens quedarà el tronc i també el tallarem a làmines molt finetes perquè volem que es cuini fàcil. Tota aquesta verdura la fiquem en un bol, li afegim oli d'oliva, una mica de sal, una mica de pebre vermell, li queda molt bé, el comí, herbes que tinguem a casa, doncs unes herbes provençals, un orenga, aquí ja cadascú el gust, tot això ho remenem bé, que quedi ben impregnat, siguem una mica generosos. I després el couem al forn. Això ens ajuda a que, a l'afegir aquestes espècies, aquests gasos que genera, ens ajuda a que es digereixin millor. Truc, no tinc molt temps, perquè sí que és una verdura fibrosa. Li donem un bullit de 4 minuts abans perquè s'estovin les fibres, fem l'escorrent bé, li afegim tot aquest oli i les espècies i li donem un cop de forn per acabar de cuinar. Això ho podem fer al forn, ho podem fer saltejat...
0: A quina temperatura?
1: A 180, a 190.
0: Sí. Durant 10 minutets?
1: 15 minutets, 20 minutets. També influirà el tamany que tallem. Si fem trossos arbres més grans, tindrà un temps de cocció més llarg. I és una manera molt fàcil d'incloure la coliflor. I el mateix podríem fer amb les cols de Brussel·les, que són aquestes que estan més...
0: Que estan a la part baixa, que es comentava la Laia de totes, doncs la coliflor i les cols de Brussel·les, i deu ser les cols de Brussel·les deuen ser de les últimes,
1: sí.
0: Perquè la coliflor va guanyar una miqueta allò d'avantatge amb el tema de la
1: beixamel.
0: Perquè llavors la gent, doncs, ens ho empassem molt millor, eh?
1: Correcte, però podem no sempre emmascarar-ho. Fins i tot, ja per donar idees amb la coliflor, podem fer un tipus beixamel, sense làctics, fent-la amb la coliflor.
0: A veure, explica'ns això.
1: Aquesta està boníssima, però boníssima. La podem... Sí, aquí explicaré diferents nivells. Tinc molt de temps i vull fer-ho, doncs, coc aquesta amb aquest comí, amb una mica de nou moscada, la coc al forn, a poc... I després li afegeixo una miqueta de beguda vegetal d'ametlla perquè li doni aquest to una miqueta més dolç i ho trituro. En funció de la consistència que vulguem, doncs li afegiré més llet, més beguda, o menys. No tinc tant de temps. La faig al vapor o bullida. amb poqueta aigua. Quan bullim, amb poqueta aigua. I la olla no tancada del tot. Deixar que va, no oberta del tot, però tampoc tancada hermèticament, que deixi passar una miqueta. I després afegim aquest...
0: Però havent fet primer pel forn, eh?
1: No, perdó, he anat molt ràpid.
0: A veure,
1: cocció amb el forn, pot ser, sí. I si no tenim tot aquest temps, la fem directament al vapor o bullida. I després li afegim aquestes espècies, comí, una miqueta de nou moscada, la sal, el pebre, aquesta beguda d'ametlla, i ho triturem. I això pot ser una beixamel sense làctics.
0: I llavors aquesta beixamel la pots fer servir en la pròpia...
1: Després, per exemple, podries fer-la amb la pròpia coliflor, però et podries fer ara, no sé, uns canelons... I en comptes d'afegir-li la beixamel
0: làctia,
1: li afegiries aquesta. Sempre, i això m'agrada dir-ho, no pretenem que tingui que sigui un substitut 100%.
0: Clar.
1: Això no passarà.
0: Tindrà un gust diferent,
1: que
0: evidentment.
1: Que ningú pensi, no?
0: Que la textura i tot serà diferent.
1: Podem jugar, la textura podem jugar, eh? Que sigui bastant
0: similar.
1: Ara el gust, no? Evidentment són aliments totalment diferents, propietats diferents i consistència. Però sí que ens dona una carn, per exemple, que li podem afegir aquesta salseta. Quan fem aquests substituts, no m'agrada dir-li el mateix nom, perquè si no el cervell es pensa que estem... El cervell es queda amb la paraula, beixamel.
0: Sí, eh?
1: I quan t'ho prens dius, m'has enganyat. Això no és... Però sí que és una manera de fer una salsa que sigui diferent.
0: Laia, t'anava a preguntar, jo no sé si ens pots fer alguna proposta amb una d'aquestes, ja sigui la col, la coliflor, el bròquil, el que tu pensis allò que sigui més fàcil per tots nosaltres. Estava pensant... doncs això, una recepta, deies, sobretot que no despreciem el tronc, no?
1: Correcte.
0: Doncs de quina manera, clar, quan un parla de verdura sempre penses allò bullit, al vapor, la Laia ens fa la proposta, feu al forn, no? Que és una manera allò potser diferent que no estem tan acostumats, o fer-ho a través del wok. Però no sé si algun plat que diguessis, doncs, el plat de verdura, però que vagi més enllà d'això, no? Avui toca verdura. I que
1: sigui només, no, la verdura...
0: Exacte, no sé si la podem combinar jo amb algun altre producte que li faci, doncs, això, no? Que sigui, doncs, potser més festiu, potser més divertit...
1: Tinc una que té molt d'èxit, que és amb col, com a ingredient principal, eh? Com hem dit que aprofitarem el tronc, nosaltres traiem les fulles més grosses i aquestes fulles les reservem. Les primeres, que són les més exteriors, les menys
0: les
1: tenim,
0: sí.
1: I després les de més, les més grosses, les traiem en compte i les reservem. Cada, en funció de... Perquè farem uns farcellets. Per tant, en funció dels farcellets que vulguem, tantes fulles reservem. Amb la resta de la col i altres verdures, podríem introduir el fonoll, per exemple, que combina molt bé, uns espinacs, amb un porro, fem un saltejat i aprofitem aquest tronc. Tot això ho pelem, comencem amb el porro i la ceba, afegim el tronc, ho anem saltejant i anem afegint doncs, una mica de pastanaga, el fonoll... Segons la duresa anem afegint les verdures. Sí? Quan estem saltejant o fent aquest... està molt bé a la paella intentar amb una tapa anar tapant de tant en quant perquè s'hi aneri aquest vapor i ajudi a accelerar la cocció. Sí? Paral·lelament, com volem fer aquests farcellets i que sigui un plat complet, podem fer una mica d'arròs integral i uns lloms de salmó o de barat, per exemple. Els podem fer o al papillot aquests lloms o al vapor també. Una cocció que sigui senzilla. Quan tenim aquestes verdures que ja s'estan fent, aquest peix que s'està coent i aquest arròs, anem a la fulla que hem reservat. Ben neta, si ens imaginem la fulla, tenim la part inferior, que seria la part que té aquest tronc. M'he descuidat abans de dir que la tallem triangularment, és a dir, aquesta part fibrosa la traiem i l'hem picat per fer aquest saltejat. I doncs amb una olla amb aigua i sal bullint, tirem les fulles. Depèn del tamany de l'olla, anirem d'una o de dos en dos, no totes a la vegada. I
0: això ha de ser un moment,
1: les
0: imagino,
1: anem escalant, no? Dos minutets, una cosa així. Aquí sí que és important que un cop ho traiem, ho fiquem amb aigua freda. Això el que ens permetrà és que agafi flexibilitat. Quan tenim les fulles ja escaldades...
0: La Laia no la veieu, però va indicant amb les mans i jo la segueixo perfectament. Espero que vosaltres també, amb les explicacions
1: perquè...
0: que ens està fent. Digues.
1: Quan ja tenim tots els ingredients cuits, ens queda muntar el farcellet. Agafarem la fulla, la ficarem a una miqueta al llitet d'arròs i combinarem el peix que hem fet amb les verdures i ho tancarem com si fos un paquetet.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Cantons, un cantó i l'altre. Uh-huh. Sí? I això, per acabar de donar-li una alegria que no quedi allò, agafarem una paella amb oli i el marcarem. Quan l'oli estic calent, marcarem aquest falsellet amb una miqueta de sal, podem fer una sal gruixuda i una mica de pebre, i ja tenim un plat complet. Evidentment que el plat complet no seria un falsellet, serien dos o tres, perquè hi hagi suficient proteïna.
0: Doncs jo no sé vosaltres, però amb l'hora que és, jo crec que ja entren ganes allò de provar aquests farcellets, i també, doncs, això, sempre diem que la cuina és com una mica d'alquimista, no? De ficar-se a la cuina i anar provant i tastant. Doncs no us oblideu allò de les crucíferes, eh? Allò, les cols, coliflors, broquis, cols de Brussel·les, tot això és producte de proximitat. A banda de temporada, de proximitat. Laia, ho deixem ara aquí. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins d'aquí un mes, aproximadament.
1: Vinga.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula salut. Tenir una mala salut de ferro. Es diu per referir-se a algú o alguna cosa que, malgrat trobar-se sempre en una situació delicada amb més baixos que alts, resisteix i se n'acaba sortint. El català ha demostrat durant segles que gaudeix d'allò que irònicament en diem una mala salut de ferro. Ha subsistit com un malalt crònic, deia Joan Martí Castell. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? Sembla que ve de l'aglutinació de dues locucions, tenir mala salut i salut de ferro, molt resistent, tenaç. Es fa una comparança amb la fortalesa de ferro, ja que és un metall molt dur. Recordo el refrany més viu el qui piula que el qui xiula, que fa referència al fet que a vegades mor abans un que està xiroi que un que sempre està pioc, i també la frase feta fer la viu-viu, és a dir, anar tirant, passar la vida amb dificultats així com un pot, just anar sobrevivint. Expliquen que quan a les persones grans algú els preguntava pel seu estat de salut, solien contestar això: pots comptar, vaig fent la viu-viu. Esperem que tots vosaltres tingueu una salut de ferro i estigueu sans com un gra d'all, o sencers com una ametlla, és a dir, en perfectes condicions físiques i bé de salut. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. El programa on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem en Start Me Up. És una cançó del gènere rock composta per Mick Jagger i Keith Richards per la seva banda, The Rolling Stones, editat com a senzill i inclòs a l'àlbum Tattoo You de l'any 1981. Escoltem The Rolling Stones, Start Me Up.

El duet Los Pecos va començar a despuntar a finals de la dècada dels 70, gràcies fonamentalment a Chollo Hurtado, que aleshores treballava a Ràdio Madrid, a la cadena SER, en una època en què el panorama musical espanyol estava dominat per solistes melòdics. De l'àlbum 20 anys, amb més de 400.000 còpies venudes, escoltem un dels seus èxits, Que no lastimen tu corazón, Los Pecos.

Blaze of Glory és l'àlbum debut en solitari de Jon Bon Jovi, llançat el juliol de 1990. El senzill del mateix nom, Blaze of Glory, va aconseguir el primer lloc a les llistes del Billboard Hot 100 al setembre de 1990. Més tard va ser guardonat amb un Globus d'Or a millor cançó original i va estar nominat als Premis Oscars a la mateixa categoria. Escoltem Blaze of Glory, Jon Bon Jovi.

0: Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Emilio Tomás Aragón Álvarez, conegut al principi de la seva carrera com a humorista, actor, pallasso, músic, cantant, presentador, productor, director de cinema, guionista, compositor, empresari audiovisual espanyol. Vaja, que va fer de tot aquest home, Emilio Aragón. Als anys 90 va treure en solitari el disc Te huelen los pies, el 1991, que inclou la cançó del mateix títol de l'àlbum i el seu exitós tema Cuidado con Paloma. Escoltem aquest tema, Emilio Aragón.
1: One, two, three. Cuidado

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Freedom 90 és una cançó del músic britànic George Michael, publicada per Epic Records. Va ser un altre dels senzills exitosos de la seva carrera i el tercer del seu àlbum Listen Without Prejudice, volum 1. La cançó va ser interpretada per Michael als Jocs Olímpics de Londres de 2012, durant la cerimònia de clausura. Escoltem Freedom 90 de George Michael.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Sí?
7: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
6: Ho sento, però ja tinc plor.
7: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
6: Però què dius? És una cosa més important.
7: Doncs explica't.
6: D'acord, és un programa de ràdio.
7: Un programa de ràdio?
6: No és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
7: I quin és aquest programa?
6: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
7: Doncs sembla divertit.
6: Us esperem.
8: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
10: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
11: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
12: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Café Quijano és un grup musical espanyol de rock llatí amb origen a la ciutat de León. De l'àlbum Qué grande es esto del amor, escoltem un dels seus èxits, Tequila.

cada setmana t'acompanyem repassant èxits i números 1 aquí a Ràdio Mollet, al programa Aquell Any. I recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar el programa sempre que vulguis. Shape Up és una cançó de la banda de hip-hop The Black Eyed Peas, inclosa en el seu tercer àlbum d'estudi, LMHack. La cançó tracta sobre un engany amorós. El tema no va ser llançat com a senzill als Estats Units a causa de l'èxit que va tenir el seu primer senzill, Where is the Love? Escoltem el The Black Eyed Peas, Shape Up.

Boss és un grup de rock de Calafell, fundat el 2005. És un grup de rock i mestissatge. El 29 de 2016 surt a la venda Lluna Plena, un treball que consolida Boss com un dels grups més rellevants de l'escena del mestissatge a Catalunya. Van rebre el premi al disc català de l'any de ràdio i el premi Enderrock a la millor videoclip per Barcelona s'il·lumina. Escoltem aquest tema, Els Búhos.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell any. Marxem amb Innuendo, que és el 14è àlbum d'estudi de la banda de rock britànica Queen, llançat el 1991 per Parlophone, al Regne Unit, i és el primer àlbum d'estudi de la banda llançat per Hollywood Records als Estats Units. Va aconseguir el número 1 a les UK Single Charts i va romandre en aquesta posició durant dues setmanes. I també va assolir el lloc número 1 a Itàlia, Països Baixos, Alemanya i Suïssa. Marxem amb Queen. Que tingueu molt bona setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
3: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
4: Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: La teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidaria Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya una professional de l'Institut Català de la Salut, concretament és la infermera referent de residències del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. És la Clara Montoya García. Benvinguda, Clara.
2: Hola, gràcies per tenir-me.
1: De fet, a la Clara l'hem convidada perquè volem parlar del model d'atenció assistencial a les residències que es fa des de l'atenció primària. Anem a intentar explicar-ho una miqueta, aquest titular que ens explica la Clara. De fet, imagino que en ser la infermera referent, ella em deia, bé, de fet us explicaré el meu dia a dia.
2: Sí, el model d'atenció assistencial a les residències és bàsicament que els pacients que se'n van a una residència, sigui privada o pública, segueixen tenint dret, no, a aquesta sanitat pública que és des de l'atenció primària o als hospitals. Llavors, la nostra feina és seguir fent aquests controls, fent aquestes revisions de medicació, treballar conjuntament amb les residències perquè tot el sistema sanitari no perdi el seguiment d'aquests pacients, diguem-ne.
1: De fet, quan parles amb persones, no, que marxen a una residència per X motius, no, moltes et diuen, bé, ara això és casa meva. Llavors, com es fa aquesta adaptació? Perquè igual casa teva estava al carrer no sé què,

0: planellador, doncs la teva infermera seré jo, canvia. Normalment informem a les famílies i als pacients quan ells ingressen perquè també ho coneguin i sàpiguen que ara el seu ambulatori també canvia.
1: I llavors, com es fa aquesta adaptació? És a dir, bé, ja fa temps que hi ha aquesta historial compartit, no? Aquesta història clínica. No sé si l'únic que es fa és això, aquest traspàs.
0: Sí, és simplement canviar els metges, diguem-ne, com si te n'anessis a viure a un altre poble, doncs el mateix. No, logísticament no té més...
1: Llavors, si la persona es pot desplaçar, ha de venir al seu nou centre d'atenció primària de referència. Sou vosaltres que us traslladeu de forma periòdica o a demanda a les residències?
0: Som nosaltres. Cada equip funcionarà una mica diferent, però sí que és veritat que l'equip de residències és qui es trasllada a les residències que li pertoquen per visitar els seus pacients. Llavors el que se'ls fa és el mateix que si vinguessin a consulta, no? Doncs un seguiment, fer la valoració, seguiment crònic, ajustar la medicació, perquè la idea és que tots els pacients i totes les residències treballem tots conjuntament igual, amb les seves diferències, que cada residència tindrà en el seu dia a dia, però que a l'hora de medicacions, trasllats a hospital, visites de l'hospital, tot això funcioni més o menys igual.
1: Comentaves, Clara, que... hi ha un metge i una infermera de referència.
0: Sí.
1: És l'equip que integreu, no?
0: Exacte. Som un metge i una infermera i després també hi ha la treballadora social, que si, encara que la residència tenen treballadora social, també tenim una treballadora social assignada que si necessiten qualsevol cosa, doncs també se la pot avisar. Bueno, i una persona de gestió i serveis de l'administració que també tenen el seu referent.
1: Perquè, de fet, a la pròpia residència... també pot haver-hi allò un equip assistencial, no?
0: Exacte, o sigui, nosaltres treballem conjuntament amb l'equip assistencial de la residència, perquè és molt important coordinar-nos correctament amb ells, perquè al final la nostra feina i la seva van de la mà. La nostra prioritat és que el pacient estigui el millor possible. I ells fan una vessant i nosaltres fem l'altra, però treballem conjuntament. Que no és que jo vagi a treure la feina dels altres ni a controlar com ho fan, sinó que treballem tots conjuntament.
1: De fet, el que intenteu, imagino, és allò que sigui complementari, no?
0: Exacte.
1: La tasca que desenvolupeu uns i altres.
0: Exacte.
1: Això vol dir que des de la residència també tenen accés a aquesta història clínica o alguna manera de contactar amb vosaltres? Com us organitzeu allò entre uns i altres?
0: Sí, o sigui, ells es posen en contacte amb mi o amb la doctora per correu o per telèfon, però igualment ells tenen accés a l'ECAP, que és l'eina que nosaltres fem servir a l'ambulatori, per poder entrar a la història dels seus pacients, només veuen els seus pacients, i poder consultar doncs, el pla de medicació, si s'ha canviat o renovat, les analítiques, les visites que tenen a l'hospital. Ells tot això hi poden accedir. Des de fa ja poc més d'un any, jo crec, que ja està en funcionament i que la veritat és que facilita molt la feina.
1: Aquest, ara comentaves, un any i mig, una cosa així, és a dir, que s'ha anat adaptant aquest model, ha anat evolucionant...
0: Exacte.
1: Sempre tenint en compte allò la persona, allò...
0: Exacte, o sigui, la idea és que la història d'aquest pacient sigui única i compartida, que tothom que ha d'atendre aquest pacient tingui accés als seus diagnòstics, a la seva medicació, a les seves al·lèrgies, a tot això, perquè a l'hora d'atendre'l doncs, sigui una millor atenció.
1: Mm-hmm. I aquest nou model, no sé si heu vist allò... que té és més eficaç i que, per tant, també la persona que viu en una residència, el seu impacte en la seva salut és menor perquè se sent allò doncs, acompanyada, no?, en tot aquest...
0: Sí que és veritat que facilita... Al final jo soc, diguem-ne, no?, una mica el nexe entre també l'hospital, la residència, una mica qui fa de punt d'unió. Llavors sí que és veritat que potser... amb una bona coordinació amb la residència també t'evites més derivacions a urgències perquè ho tramites d'una altra manera, pots fer consultes especialistes d'una altra manera, llavors els pacients no han d'estar passant a urgències, també es redueix la quantitat de medicació que porten perquè fem una revisió més exhausta de què necessiten i què no amb la doctora. Es fan analítiques, llavors tot el seguiment d'aquest pacient té un benefici cap a ell, que és que s'evita visites a urgències, medicacions que no li calen, efectes secundaris d'aquestes medicacions, i al final, doncs, és el que jo crec que quan es va voler posar aquest model d'atenció és el que es buscava, no?, millorar aquest pacient el seu estat de salut.
1: Anem a posar un exemple, una residència, 80 places, 80 residents, no? No sé si intentem

0: Deu allò de dir, doncs, hi ha dos dies a la setmana que hi anem, o mirarem aquesta setmana, anirem tal dia i visitarem a tants residents.
1: Jo t'explico, bueno, com ho
0: el
1: faig
0: teu,
1: jo.
0: Això.
1: Jo el que faig és que porto tres residències d'aquí de Mollet i llavors el que faig és que vaig un cop a la setmana fixa a cada una d'elles, tot i que tenen diferent quantitat de pacients, però fixa vaig un cop i llavors quan tenen alguna urgència o tenen alguna cosa específica que necessiten veure abans, em truquen i jo em desplaço en el meu horari o es desplaça la meva companya, la doctora, a visitar aquests pacients. I llavors el que fem és, a part de veure les coses que surten, no, en el dia a dia, fem la visita d'aquests crònics, que les organitzem durant l'any i les anem fent, no? Doncs el seguiment del diabètic, el seguiment de l'atenció, tot això que mínim intentem que hagin sigut vistos un cop l'any.
0: Mm-hmm. Situacions que es poden donar. Una persona que viu en una residència però que en aquell moment està ingressada a l'hospital. Quan retorna a la residència es fa una atenció especialitzada. Imagino que entra a l'hospital i l'atenció primària també hi ha una coordinació, no?
1: Exacte, l'hospital ens fa l'informe d'alta, diguem-ne, i la prealta, que ens avisa que aquest pacient tornarà al seu lloc de domicili, en aquest cas la residència. Llavors jo em poso en contacte amb la residència o elles amb mi, aquest pacient ja ha arribat o ens han dit que ve a la tarda i programem una visita després de l'ingrés per revisar, doncs, que l'informe coincideixi la medicació, que el pacient com es troba, doncs com si el pacient vingués a consulta després d'haver ingressat, doncs fem el mateix però anant a la residència a veure'l.
0: Mm-hmm. I en situacions, per exemple, no sé, familiars que diuen, escolta, mira, durant una setmana o dues el nostre familiar vindrà doncs, a estar amb nosaltres, o no? Pensant en festes o situacions especials. Això es comunica també, allò per si ha de tenir alguna mena de control?
1: Normalment no, perquè sí que és veritat que això és una feina més de la residència, que la residència sí que els facilita doncs, la medicació que pugui necessitar aquests dies o aquestes coses, i si hi hagués alguna cosa molt puntual, llavors m'ho comuniquen a mi. Però normalment, com són coses de pocs dies, com a molt una setmana, normalment a mi no m'informen, però no és una cosa que hagi d'estar molt a sobre.
0: Mm-hmm. No sé quines són les situacions més sovintejades que et trobes allò en el teu dia a dia, Clara?
1: Bueno, normalment són el que jo faig com a infermera, no? Doncs les cures, que fem un seguiment conjunt, és a dir, les infermeres de la residència fan elles les cures perquè tenen la mateixa potestat que jo, són infermeres d'un altre àmbit, però al final saben curar. Llavors sí que és veritat que les que són més complexes fem un seguiment conjunt, és a dir, jo doncs, un cop cada 10 dies, un cop cada setmana, depèn del tipus de ferida, faig el seguiment amb elles per veure, doncs, perquè al final no, dues persones doncs, pensen millor que una, i a veure què podem fer perquè aquesta ferida millori. Doncs aquest és un tipus de seguiment que em trobo bastant sovint.
0: Abans comentaves també la persona diabètica, no? Mm-hmm. També és un altre seguiment específic.
1: Exacte. I el que fem també, per exemple, és la valoració geriàtrica integral.
0: Que és, què és això? A veure.
1: És un tipus de valoració que es fa a les persones grans que tenen risc d'una fragilitat, no? Hi ha diferents tipus de fragilitat, però ens serveix una mica per veure com és el global d'aquesta persona, no? No només mirem l'atenció, no només mirem el pes, sinó mirem una mica el seu resum d'aquests últims 6-7 mesos, últim any, i llavors ens surt un número, no? Fent aquesta valoració que ens indica una mica com està. És una visió més global del pacient, que en gent jove no cal, però sí que és veritat que en gent gran, moltes vegades, si no fas aquesta valoració, poden passar-te coses per alt.
0: Llavors, es té en compte, m'imagino, tant el tema de la fragilitat física com de la psíquica, no?
1: Exacte, és que és tot un conjunt. És també de tema malnutrició, no? Per exemple, que sigui un pacient que menja molt poc, que li costa molt menjar, un pacient que té dolor, quines malalties pot tenir. Fa un resum una mica de tot el que li pot passar a un pacient, si ha caigut, si no. És un resum global.
0: Uh-huh. Llavors, amb aquest resum, es trasllada al metge de residències, referent de residències, perquè sigui ell el que valori, si ha d'haver-hi un seguiment d'un especialista, es comunica també. No sé si tota aquesta informació Clar, suposo que en funció de les capacitats de la persona, més enllà de comunicar-ho a la pròpia persona, igual es trasllada aquesta informació també a la família, les persones més properes.
1: Bueno, és, al final és una cosa que està penjada a la història, no? És un, tu només veus un número, però sí que és veritat que a les famílies, doncs, en el moment que ells demanen, sí que se'ls pot explicar, doncs és més fràgil o menys fràgil. Llavors, totes les intervencions que es fan a aquesta persona moltes vegades van englobades i derivades de com de fràgil és aquesta persona, no? Doncs farem una intervenció o una altra també valorant com està ell de base. Llavors, totes les persones que entrin a l'ECAP, és a dir, nosaltres i la residència, podem veure aquest número i llavors orientar-nos per aquí, però si la família ho demana també se'ls explica i se'ls dona la informació que necessitin.
0: Mm-hmm. No sé si una persona quan ingressa per primera vegada rep una atenció més acurada, en el sentit de que també, a no ser que hagi estat una decisió pròpia, pot ser un impacte també emocional per la persona.
1: Sí, nosaltres som partidaris que si una persona ha d'ingressar, encara que, per exemple, tingui una demència, se'ls expliqui que ingressaran en una residència, tot i que després cada residència té el seu sistema d'acollida, no?, diguem-ne. Però la veritat és que, com a mínim aquí a la zona, jo estic molt contenta amb aquest sistema que fan les residències d'aquí, perquè se'ls explica tot el que, bueno, com viuran ara, se'ls intenta adaptar doncs, els seus horaris a casa al màxim que es pugui a la residència, se'ls respecten molt els gustos, intenten que cada atenció de cada pacient sigui molt personalitzada perquè se sentin, perquè sigui el mínim estrès possible. I llavors després jo, per exemple, també se'ls explica que hi ha una infermera del CAP, jo a vegades puc a tothom, a vegades, no? Sí que és veritat que... Però intento trucar a les famílies també per explicar qui sóc, perquè a vegades, si no, de cop et ve una persona que no saps qui és a parlar. Llavors intentem que el trànsit cap a la residència sigui el més tranquil possible.
0: M'imagino que el que és aquesta... aquest compartir informació entre les diferents, no?, els diferents serveis que pot rebre una persona de la residència. L'objectiu és això, no?, que dèiem, el millorar la seva estada en aquest nou espai, que serà, com dèiem allò al començar, no?, casa seva.
1: Exacte, sí. És intentar que també es mogui el mínim possible dins del sistema de salut. És a dir, si necessiten visites, si necessiten qualsevol cosa, se'ls facilita, òbviament, aquí no neguem visites a ningú, però sí que és veritat que intentem que el màxim de coses se'ls faci dins la residència, no? Si pot venir doncs, el sistema domiciliari de l'hospital, també intentem que vinguin ells, perquè al final les persones més grans o més fràgils, totes aquestes mobilitats, diguem-ne, doncs estar a urgències, que estar a urgències no és agradable per ningú, però per una persona que potser està desorientada, que està molt fràgil, és una experiència molt desagradable. Llavors, facilitar aquesta informació el que fa és que aquest pacient estigui el més còmode possible, no se'ns desorienti, estigui més tranquil, que la família estigui tranquil·la perquè ens coneixen. Llavors, es facilita molt la feina, diguem-ne.
0: De fet, fa escassament unes setmanes que ha començat allò la campanya de la vacunació de la grip i la Covid i els primers, no?, entre els col·lectius primers han estat la gent en residències. Entenc que heu estat des de la primària que us heu desplaçat amb aquests centres residencials per dispensar la vacuna.
1: Exacte, o sigui, portem des de finals d'agost més o menys parlant amb les residències perquè elles sí que ens fan el llistat, no?, de qui voldrà vacunar-se i qui no, i llavors anem, nosaltres ens preparem totes les vacunes i anem a administrar-les allà. I administrem tant a persones de centre residencial com a les persones que van al centre de dia, que són només unes hores, però que és dins de la mateixa residència.
0: Abans comentàvem que el tema de cures és un tema recurrent a les residències, el tema d'una persona que pateix diabetis. Imagino que el tema de les caigudes, no? No sé si quan hi ha una necessitat de rehabilitació, com es gestiona això?
1: Doncs la majoria de vegades la pròpia residència és qui fa la rehabilitació perquè totes tenen fisioterapeutes, però sí que és veritat que si algú puntualment necessita ser derivat al fisioterapeuta de l'hospital o se'l deriva perquè hi vagin si el pacient hi pot anar, i en alguns casos també pot anar el fisioterapeuta a la residència, igual que van als domicilis. Però sí que és veritat que tenir un fisioterapeuta a la residència que el coneixen i que els veuen cada dia és molt més senzill així que no està activant serveis, diguem-ne.
0: I el tema, per exemple, més d'assistència a nivell emocional, a nivell psiquiàtric, també, no?
1: Sí, també consten de servei de psicologia que tenen els pacients.
0: Que això acostumen també a tenir les pròpies residències.
1: Exacte.
0: Aquest servei, allò que dèiem, no? L'arribar a un espai nou ja és un impacte emocional, però també poden haver-hi alts i baixos, no? Igual si la decisió ha estat pròpia ho acceptes molt bé, però després t'ho repenses i...
1: Exacte, o sigui, això el seguiment el fan les psicòlogues d'allà o la infermera també referent, també fan molts seguiments aquests. I sí que és veritat que, per exemple, una cosa que respectem molt és si el pacient ja era un pacient que el seguia psiquiatria, psicologia o altres serveis, sí que es mantenen molt les visites que tingués prèviament ell dels seus serveis, no? Diguem-ne, doncs, si tenia visita de reumatologia, doncs el mateix. Però també els que tenien psiquiatria també se'ls hi manté. Tot i que tinguin psicologia a la residència, intentem mantenir aquestes visites.
0: I, Clara, una qüestió, no sé si es dona el cas, però de vegades a les residències, imagina't una persona que viu en una altra comunitat autònoma, s'ha quedat sola i ve doncs, cap aquí perquè doncs, és on té la família. Aquest historial compartit entre comunitats funciona? S'està regulant? La idea és allò que sigui igual?
1: Costa una mica més. No sé si ara està gaire consensuat com es fa, però sí que és veritat que normalment la família et porta molts informes de tots els diagnòstics, de tota la medicació, i llavors nosaltres el donem d'alta i l'introduïm, perquè sí que és veritat que s'ha de donar l'alta a la persona que ve de fora, llavors, bueno, de fora, d'altres comunitats. Sí que intentem...
0: Suposo que s'heu trobat alguna situació, no?
1: Sí, de fet, fa poc vam tenir dos casos, que llavors la família t'aporta totes les dades i sí que nosaltres, per exemple, intentem fer una analítica completa per veure com està aquest pacient, perquè si la família no sap quan ha sigut l'última, intentem revisar medicació, a veure què porta, què no porta... És una mica complicat, però sí que normalment les famílies ho posen bastant fàcil. No sé si la idea serà en algun moment unir-ho, però sí que és veritat que dins de residències, hospital i centres d'atenció primària, sí que es vol fer aquesta història compartida única, perquè com a mínim dins de Catalunya sí que tinguem tots accés a les mateixes dades.
0: I, Clara, com a infermera referent de residències, no? En aquest cas del centre d'atenció primària d'aquí de Planellador de Mollet del Vallès, no sé quina és l'abast de població que teniu, doctora i infermera de referents de mitjana.
1: Clar, ara la doctora no només fa residències, també fa els pacients que estan viuen a domicili i no surten. Llavors ella té alguns...
0: Que és allò domiciliària, no? Exacte. Atenció domiciliària.
1: Llavors ella sí que porta alguns pacients més. Jo ara mateix estic amb les 3 residències d'aquí de la zona de Planellador, que són la Immaculada, que té 38 pacients, la Santa Rosa, que són 80 pacients, i la Farinera, que té abast per 150, però ara mateix estem en uns 35, perquè, bueno, com va obrir el gener, encara no està plena del tot. Llavors, ara mateix estic en uns 160 pacients. Crec que el màxim està en uns 250, una cosa així.
0: Això està regulat,
1: exacte,
0: entenem, allò a nivell de Catalunya, no?
1: Exacte.
0: I que, doncs, si augmenta aquest índex poblacional, doncs també augmenta els professionals que s'han de donar servei.
1: Exacte, i nosaltres també tenim menys quantitat de pacients que una persona que està, per exemple, a la consulta, perquè com més fràgil és el pacient, més visites i més atenció necessitarà que una persona que sigui més jove. O llavors, normalment aquest índex de pacients que pots tenir assignats són menys, tant a residències com a atenció domiciliària.
0: Segurament allò pel tema de fragilitat.
1: Exacte.
0: I també de complexitat, no?
1: Exacte.
0: Perquè a mesura de... Ja es diu que poblacionalment estem envellint i això provoca doncs, que malalties que potser abans no hi eren o es veien casos en menys quantitat, doncs ara són bastant més freqüents. nens, sí, no? Sí. Perquè quina és la mitjana d'edat que ateneu?
1: Doncs mira, la vaig mirar la setmana passada i estava en 92.
0: 92 és la mitjana?
1: D'edat dels meus pacients assignats, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Cada cop són més vells i més complexes, també.
0: Uh-huh. I més de dones que homes? O per un igual?
1: Bueno, ara crec que estem bastant igual, eh? Crec que hi ha una mica més de dones, però no...
0: Està
1: no
0: bastant equiparat.
1: Sí.
0: Uh-huh. I la qualitat de vida d'aquestes persones, allò, la condició, aquesta fragilitat...
1: Clar, és que hi ha molts tipus, però sí que és veritat que la majoria de pacients són bastant complexos.
0: Uh-huh. Doncs Clara, ho deixem aquí. Gràcies per explicar-nos allò el teu dia a dia, aquesta relació que m'imagino que és molt propera, que arriba també, no?, al cor, allò
1: sí, sí.
0: De... La Clara es deu portar allò moltes històries.
1: Sí, sí.
0: No és allò una cosa molt freda, sinó tot el contrari, amb aquesta tensió.
1: Sí, sí, a més és molt que t'ha d'agradar, perquè el món residencial no és per tothom, però sí que és veritat que la majoria de gent que hi és ho fa perquè s'ho estima molt.
0: Doncs aquest és el cas de Clara Montoya García, com dèiem, infermera referent de residències, en aquest cas al Centre d'Atenció Primària de Planellador, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Per explicar-nos allò, tot aquest funcionament. Que vagi molt bé.
1: Merci.
0: Adéu-siau.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Núria Carreras, del Penedès, ens llegirà un text de Roser Bernet, Lo mig del món.
1: Fragment del llibre Lo mig del món, de Roser Bernet. Ser casa, fer casa, és una condició inestimable que en la vida hauria de ser indestriable de l'habitar. Perquè ser casa és una locució que els diccionaris no recullen, però que és vital. Los humans podem ser casa i fer casa. I, per tant, sentir-nos casa i a casa sense paret ni traspol. I podem tenir quartos i alcoves, grans sales i façanes amb balconades i galeries amb balustrades, i no tenir casa. Si el lloc és la gent, la casa també. Hi ha persones que fan casa i que són casa. Acostumen a ser cases de quatre aigües, de portes i finestres obertes, però ben abillades de bons vidres i bons finestrons. Teulades amb canaleres i tortugues que canten a llevant amb l'escampadissa de pinyols d'oliva i de cirera que l'emocionada hi diposita. I a ponent duen l'aigua a la cisterna amagada. Aigua molla, com ja se sap que n'és l'aigua que cau del cel. Dalt de tot, finestrals per als canyissos que exposaran a sol i serena el que calgui quan pertoqui. Més avall, balcons amb persianes i cortinatges i baranes amb palmes i palmons. Un cert coladors de ferro, ben aferrats a la barana, per posar-hi alguna perreta amb aufàbriga i el poal de l'aigua a la serena. Les finestres, més discretes, sovint entornades, perquè deixin entrar i sortir just allò que cal, just allò que toca, segons sigui estiu o hivern, dia o nit, sol o nuvolada. Parets mestres, sòlides, ben assentades a la base, ben embigades als traspols. Com se fa per ser mestre de cases, d'aquesta mena de cases? Potser habitant-ne moltes, potser transitant-ne moltes més, potser sent-hi sempre de pas, duent-les al damunt i mudant-ne sovint les disposicions interiors i les façanes aparents. Potser a còpia de convidar-hi moltes i moltes persones d'una en una i a remells. Potser també mirant molt per les finestres, aguaitant per terrats i balcons, recorrent passadissos foscos a les palpentes i baixant escales de cul i pujant-les a pota coixa. Amagant-se a la volta de l'escala, aguantant-se la rialla o el plor, baixant al celler a buscar vitualles i fer-ho cantant per avisar la Maria Ganxa, no fos cas que s'espantés. Comptar vigues i taques i bonys i forats diminuts, plens de vida diminuta. Llepar el ferro mullat de la barana, del terrat, encabat de la pluja. Dibuixar cares als vidres entelats amb l'alè de l'hivern. Resseguir laberints de presències acumulades a la sala que roman tancada sempre. I fer tot el contrari. Tancar-se i no moure's del balancí tronat per veure què passa quan tot és foscor. Inundar de llum celler i rebostos. Convidar forasters a regirar armaris i baguls mentre gires de cara a la paret los quadros amb les cares d'avantpassats, coneguts i desconeguts. Botar foc a la fumera per fer-la neta de l'estalzí. Hissar una vela gran dalt del terrat i amb cairats de rems arrencar a bogar amb la casa vaixell, a tot drap, que la mar, serena o embravida, sempre convida a solcar-la, fins a arribar a un ararat que fermi l'arca. Qui ho va dir que posar casa era esdevenir sedentari i estàtic perquè les oranetes hi facin niu? Una casa, sempre a tocar del camí ofert.
2: Atenció! És l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes, a l'interior tarragoní, compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, a especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies, Lluís Mi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats, que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist la realitat que comporta ser secretari d'un micropoble, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
4: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaurana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Midon. Justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
7: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix una missa 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
7: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
7: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara hores d'ara la normalitat després dels aiguats que encara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
8: Que siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
9: Com aquesta vegada, jo només ho recordo, potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
4: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
8: Porque te encuentras solo y después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
4: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament amb el més els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
11: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
10: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
11: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
10: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ESA Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la adient en el moment dels xàfecs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
12: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
13: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
12: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
4: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
4: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
15: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes som partícips i responsables d'aquesta ferida que és la violència de gènere.
4: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
0: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
16: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
4: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externa externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
4: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
17: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
4: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
18: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
4: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
4: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
19: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
4: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
0: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ciutat de Badalona, Àlex Sisó.
20: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
21: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
20: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
0: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives, gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
22: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
23: Un cultiu que fa sis campanyes que no té una bona producció,
2: producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
22: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
4: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
0: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
4: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
0: I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
4: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir 2 vegades en poca estona, un amb un sac ple de cablejat i un altre quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
6: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
3: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rappers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
0: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
23: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez des del cap de l'arxiu municipal.
24: El poder, el govern, intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
23: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
25: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I a més, ahir, amb 2 gols.
26: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de així, agafant ritme, i personalment molt, molt, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués, i crec que ha fet un molt bon partit també, i estem molt contents tots amb ell.
25: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria. Tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off d'ascens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
1: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a zero i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a zero contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
7: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip. Seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
1: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
25: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya, en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé dos quarts de tres. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

0: primo. Corre, F paliza al Pachi. Que frote una puta bossa nova. Que no sé ni lo que es. La carrima catalá, primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda que arriben acompanyades de pedregada, que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vall Fosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la costa brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
4: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
5: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió

0: micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
1: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
2: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
1: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada. Joan Barberà.
3: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que a més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta a més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
5: Bon dia, la setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que de moment són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós a més arran de mar, però compte perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la via del tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
6: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la via del tren al seu pas per Coma-ruga.
7: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix una missa 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
6: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
7: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
6: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
1: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Que siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals han

0: i deixen a l'estranger.
1: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
3: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament a una part del poble sense aigua.
2: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
3: D'aquí poca estona ja ens estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament que haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquest estatut de bombament està molt a prop d'una de les platges.
2: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la adient en el moment dels xàfecs.
1: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
4: El govern espanyol està tenint a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
5: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás efectivamente que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la semana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
4: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
6: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
7: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Ara ens ajuden a través d'aquest homenatge a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la plataforma contra les violències de gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
7: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
9: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes som partícips i responsables d'aquesta ferida que és la violència de gènere.
7: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
1: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
0: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
10: Estem parlant, doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
0: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
1: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària, en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
1: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
7: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
12: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
7: L'alcaldessa de Collsospina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
13: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
7: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
14: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
7: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
1: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al Davany, al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
16: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany, i el que es tracta és de poder tenir, doncs, la confirmació.
15: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
1: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives, gràcies a les pluges i al reg del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
17: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
18: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
17: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la seca i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
1: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
19: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle, que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
20: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat, i per tant el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
19: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
1: I abans dels esports us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
21: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'arxiu municipal.
22: El poder, el govern intenta, que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions, perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
21: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
1: I ara sí, arriben els esports. que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
2: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb 2 gols.
3: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués. I crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
2: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir, 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar el play-off d'ascens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
5: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
23: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip. Seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
5: En les últimes hores, a més, s'han confirmat 2 baixes més, acord per la rescisió dels contractes de 2 dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també el lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de 2 desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
2: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
24: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit, doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el de, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció. Penso que és la manera, diríem que millor manera d'honorar el que és, doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i l'estimar el Barça de bàsquet.
2: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre el Lleida i el Granollers i la masculina, el clàssic Freiking Granollers Futbol Club Barcelona.
1: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom. Com cada dimecres des de fa més de 25 anys, torna al Barreres Fora amb vosaltres, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo. I qui som, Cristina? Bona tarda.
1: Ui!
0: Ui!
1: Ui! Cristina!
0: Cristina Sandoval, bona tarda.
1: Jo mateixa. Hola, Jaume Girbau.
0: Un servidor.
1: Bona tarda. Avui trobem a faltar el Josep Roca i a l'Àngela, que estan ausentes.
0: Muy bien.
1: Vale, por historias personales. I a l'altre costat del vidre, la nostra tècnica, Nora Corbalán.

0: ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui de 17 a 18 hores. I si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa que voleu tornar a escoltar. El d'avui, Associación Mujeres Afectadas de Líquen Escleroso Vulvar. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiguet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 19 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 935703525 i si ens deixeu l'encàrrec us atendrem amb molt de gust.
0: Benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes, Barreres Fora.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Ferriol Massip, del Barcelonès, ens farà un romanço, un romanç occità.
1: Canyeu eri petito parlaven tu l'humun, e lui murres una bonde din cado cantu. Aro tutte silenci noi tre cansumudit. La lengua encadenado noi fan calalus crits. Nosaltres caminaires din la nuets da passet. Volem guardar la flamo e parlant en secret. A cal tenen la braso per lo fioc a l'uga. Se guarden les paraules, lo país tornarà.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit.
0: Us esperem.
2: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenido a Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres a 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 24 d'abril, programa número 30 d'aquesta tercera temporada de Bar Tiki, i ja us aviso que avui ens ficarem en un jardí on tocarem molts pals: història, religió i musical.

0: Avui parlarem de música jamaicana i de com un rei africà va ser considerat com una mena de messies per bona part dels habitants de l'illa caribenya. Parlarem de la descolonització i dels corrents culturals que tenia la població descendent d'esclaus al continent americà a principis i mitjans del segle XX. I parlarem, naturalment, de com tota aquesta empanada religiosa, política i de drets socials va ser una influència fonamental per moviments musicals com el reggae, que sorprenentment van traspassar les fronteres. Però compte, que en la seva majoria, quan això arribava a Europa o als Estats Units, aquells missatges religiosos i culturals perdien força, diluint-se en la maquinària del pop que tot s'ho menjava. Tot plegat en un episodi que hem titulat Entre corones, profecies i rastes. Comencem!
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Bé, haurem de començar amb una petita lliçó d'història. Jamaica no comença sent un lloc, comença sent un botí. L'illa va ser descoberta pels europeus. Dic els habitants locals, els arawaks, naturalment ja la coneixien. Però bé, si seguim el relat colonial clàssic, l'illa va ser descoberta al segon viatge de Colom, el 1494. El 1655, Anglaterra va ocupar Jamaica i després del Tractat de Madrid del 1670... que acordava el cessament del suport anglès a la pirateria, el famós pirata Henry Morgan va ser perdonat i va esdevenir plantador de sucre a l'illa. Els arawaks, la població local, desapareixien ràpidament devastats per un sistema colonial que no tenia cap interès en conservar res que no fos rendible. Quan ja no queda ningú per explotar, el problema es resol, com sempre, important persones d'un altre lloc i trencant-les pel camí. Durant segles, Jamaica funciona com una peça clau del comerç atlàntic. Àfrica aporta cossos, el Carib produeix sucre. Europa va acumulant beneficis i el resultat és una societat profundament desigual on la població negra és majoritàriament la que predomina, però no té cap poder real. Al segle XVIII hi ha molts més esclaus que colons blancs, i això converteix la por en una política quotidiana. Tot està pensat, doncs, per evitar una rebel·lió. Tot està dissenyat per recordar qui mana. Quan l'esclavitud s'aboleix formalment, el 1838, la llibertat arriba però només sobre el paper. No hi ha repartiment de terres, ni hi ha accés a recursos, ni representació política. Les comunitats negres queden atrapades amb una pobresa estructural que no és un accident, sinó una conseqüència directa del sistema. El relat oficial parla de progrés. La vida quotidiana parla de continuïtat. En aquest context, les esglésies cristianes, imposades pel colonitzador, sí, però acaben sent, diguem-ne que, reapropiades. No perquè el missatge encaixi sense friccions, sinó perquè són els únics espais on els negres poden parlar, reunir-se i reinterpretar les escriptures. La Bíblia comença a llegir-se des del marge, preguntant-se qui són realment els oprimits i qui és Babilònia. Quedeu-nos amb aquesta paraula, Babilònia sortirà durant tot el programa d'avui. La religió, o almenys la visió sui generis de la religió, serà una cosa fonamental pel relat que tenim aquest vespre a Ràdio Mollet. A finals del segle XIX, Jamaica és una olla a pressió, amb pobresa, amb migracions internes, desigualtat i una població negra que comença a qüestionar no només la seva situació, sinó també el relat que li han explicat durant generacions. Encara no hi ha el que coneixem com a rastafarisme, però el terreny ja està abonat. Només falta algú que hi posi paraules a tot això. I quan això passa, les paraules no triguen gaire a convertir-se en foc. Però va, deixem una miqueta la història de banda i anem a posar una mica de música. Anem amb The Melodians, que fan un hit al 1970 anomenat Rivers of Babylon. Super conegut, super versionat, però aquesta jo diria que és la primera versió I compte, té una lletra basada, quasi diria que textualment, igual al Salm 137, 1, 4 de la Bíblia, per això s'interessa. Això és Rivers of Babylon.

Bé, el primer nom important del vespre és el de Marcus Garvey. Aviam, Marcus Mosiah Garvey. Ell no apareix com un profeta il·luminat, ni com algú tocat per la gràcia divina, sinó més aviat com algú fart de veure sempre la mateixa pel·lícula. Ell neix a Jamaica el 1887 i des de ben jove veu com la gent negra treballa, resisteix i sobreviu, però sense que això es tradueixi mai en poder real ni en dignitat. Es treballa molt, però no decideix res. Evidentment no ho ha dit, però ell també és negre. Quan en Marcus Garvey comença a viatjar per Amèrica Central, per Europa també, al Regne Unit, i pels Estats Units, arriba amb una conclusió bastant clara. La diàspora africana viu la mateixa experiència ben bé a tot arreu. Canvia el país, canvia la llengua, però el desarrelament, el menyspreu i la humiliació són els mateixos. Bé, en Garvey ve d'una família treballadora, però no misèria absoluta. A casa el pare llegia i això li permet anar a escola i tenir una formació poc habitual per un jove negre de l'època. A Jamaica ell es fa sindicalista, participa en vagues i comença a moure la gent. Això evidentment no agrada gens, l'acaben fent fora de la feina i aquí és quan comencen els seus viatges, doncs això, per Amèrica. Se'n va al Regne Unit també, a Londres i finalment als Estats Units, on acabarà establint-se. I és allà on entén una cosa clau. La dominació no és només econòmica, també és mental. Si no tens orgull, memòria i autoestima col·lectiva, ja tens la meitat de la batalla perduda. Per això parla tant d'identitat, d'orgull negre i de recuperar la pròpia història. A Nova York, al barri de Harlem, funda l'anomenada Associació Universal per a la Millora del Poble Negre i unia amb les seves sigles. I no, no és un grup espiritual d'una cosa folklòrica, és una estructura enorme, pensada per funcionar de debò. Té escoles, té negocis, té projectes econòmics i una xarxa que arriba a tenir milers de delegacions arreu del món. El 1918 deien que tenien més de 2 milions de membres, una autèntica barbaritat per l'època. En Marcus Garvey no és qui inventa el panafricanisme, ni de Montrose, ja hi havia hagut d'altres intents d'unir els afrodescendents, com el primer Congrés Panàfrica de Londres en 1900, amb un lema tan senzill com directe, Àfrica per als africans. Amb la IUNIA, aquesta organització, en Marcus Garvey aconsegueix escampar una idea potent. Només units, al voltant d'una Àfrica lliure, aquella terra arrabassada pels europeus, es pot acabar amb la desigualtat racial. Però amb el temps se n'adona que parlar i consciència no és suficient. Si vols construir una, i cito, nació negra i una emancipació real, has de tocar poder econòmic, i això ja és un altre nivell de conflicte. Així que passa a l'acció. Els Estats Units impulsa una xarxa de negocis negres agrupats a la Corporació de Fàbriques Negres, petits comerços, el diari Negro World, i com a gran projecte simbòlic i pràctic alhora, la línia Black Star, una companyia marítima pensada per reforçar el comerç amb Àfrica. Quan tot això comença a amenaçar seriosament els interessos del capital blanc, la resposta és ràpida i contundent. Cal acabar amb Marcus Garvey. El fan fora dels Estats Units i el deporten a Jamaica. Ell allà a Jamaica continua agitador, parlant, despertant consciències fins que el torna a deportar aquest cop a Londres. I és allà on acaba morint, pràcticament en l'anonimat, però el missatge ja havia fet el seu camí. Un objectiu, un déu, un destí, Àfrica. Això ja corria doncs, pel mig món, o diria que tercer món. Ara bé, la Jamaica, on arriben les idees del Marcus Garvey, no té un moviment obrer ni racial fort ni organitzat. Hi ha hagut revoltes puntuals, sí, però poca estructura, i això, tot i que la població negra representa més del 90%, i viu clarament com a ciutadania de segona. En aquest context, el primer espai de resistència possible són les esglésies cristianes, ja havíem parlat abans. Quan els esclaus jamaicans van ser obligats a cristianitzar-se, alguns pastors negres van aprofitar per introduir les doctrines de l'església copta etíop, l'única amb arrels africanes visibles. Això serà molt important. A través d'això, molta gent comença a recuperar una història negra que fins aleshores els havia estat negada. Així, a poc a poc, molts jamaicans descobreixen Etiòpia i sovint fan com una relació Etiòpia amb tota Àfrica i construeixen la idea d'una terra promesa africana, un lloc
on tot podria començar de nou. I aquí ve el detall final, importantíssim. Marcus Garvey havia dit que el dia que un rei negre fos coronat a l'Àfrica, la redempció dels negres estaria a prop. Potser era una metàfora, potser no, però quedeu-vos amb aquesta frase perquè més endavant tindrà molt de pes. Però anem a continuar posant una miqueta més de música. Ara anem amb una cançó de Bob Marley, superfamosa, però que està basada la seva lletra pràcticament en idees molt de Marcus Garvey sobre la emancipació. Va sentir en Bob Marley, això és Redemption Song.

I anem amb el segon nom de la tarda, el de Haile Selassie. Tot comença amb un petit poble d'Etiòpia, de nom Jersagoro. Allà, l'any 1892, neix en Tafari Makonnen. És fill d'un conseller important de l'emperador Menelik III, l'emperador d'Etiòpia. I això ja li obre unes quantes portes. A més, el nano apunta maneres, és espavilat, és intel·ligent, i aviat crida l'atenció del mateix emperador, que li facilita el camí dins de la política. Com el seu pare, en Tafari, acaba ocupant el càrrec de Ras, que és una mena, diguem-ne, com de conseller en cap. I és llavors quan passa a ser conegut com el Ras Tafari. Us sona això, oi? Doncs encara no m'ha acabat. Quan el 1930 mor l'emperadriu a Zauditu, la filla d'en Menelik III, en Ras Tafari és coronat com a emperador i pren el nom de Haile Selassie I. Però atenció, arribar al tron d'Etiòpia no era cap broma. Per tenir-hi dret, calia demostrar un llinatge directe que es remuntava ni més ni menys que de 225 generacions enrere, fins al rei Salomó i la reina de Saba, gairebé res. Tots sabeu que Etiòpia és un país que està fonamentat, és un país cristià, que està fonamentat en el mite del fill que va tenir la reina de Saba amb el rei Salomó. En fi, ara farem un salt geogràfic important. Uns 13.000 quilòmetres separen la capital d'Etiòpia, Addis Abeba, de Kingston, a Jamaica. Però, tot i la distància, la coronació com a emperador del Haile Selassie fa que aquests dos mons quedin curiosament connectats. A Jamaica, algunes persones comencen a creure que el nou emperador d'Etiòpia és el Messies, el famós rei de reis, el senyor de senyors de l'Apocalipsi, el mateix que ha de tornar a la Terra, segons la Bíblia. I aquí és on entra en joc en Marcus Garvey, amb aquella profecia seva que havia citat anteriorment, allò de «Mireu cap a l'Àfrica», allà serà coronat un rei negre i ell serà el redemptor. Per a molts, una frase que no tenia per què ser presa amb la literalitat quadra massa bé com per ser casual. Profecia complerta. Ja us dic, potser, probablement, Marcus Garvey parlava en sentit simbòlic, potser no. El cas és que quan la notícia de la coronació arriba a Jamaica, per a molta gent el vincle és claríssim. En Ras Tafari és el redemptor. I si és el redemptor, vol dir que l'alliberament està al caure. Això implica una cosa molt concreta, preparar-se per tornar a l'Àfrica. I comencen a passar coses. Es funda un assentament a Jamaica anomenat Pinnacle. És una gran extensió de terres entre muntanyes, però bé, ja tornarem amb el Pinnacle que té molta tela. Mentrestant, tornem a Etiòpia. L'emperador, el nou emperador Haile Selassie, no perd el temps. Ell impulsa lleis per retallar el poder de la noblesa feudal i promulga la primera constitució del país. Etiòpia, diu, es convertirà en una democràcia parlamentària quan estigui preparada. Traduït: democràcia sí, però sota el seu control. Paradoxalment, ell, l'emperador, és el garant d'una democràcia que funciona, però amb un poder molt centralitzat. A fora, però, la seva imatge vola. Durant els anys 30 del segle passat, en Haile Selassie, l'emperador Haile Selassie I, és vist com un líder fort, modern i alliberador, sobretot dins de les comunitats negres dels Estats Units, que el converteixen també en una icona. El 1966, després de que la Itàlia de Mussolini envaeixi Etiòpia, l'emperador Haile Selassie se'n va a Londres i des d'allà lidera la resistència política contra el feixisme colonial. I aquest fet encara el fa més famós, encara el fa més gran. La premsa internacional s'hi rendeix. La revista Time el posa en portada com a home de l'any. I el 1941, en plena Segona Guerra Mundial, aconsegueix el suport del Regne Unit per fer fora els italians i recuperar el control del país. Quan torna, doncs, la gent el rep com un autèntic heroi. Aquesta segona etapa al tron comença igual que la primera, amb la idea de modernitzar Etiòpia, però topant constantment amb una noblesa local que no vol perdre privilegis ni drets. Tot i així, arriben ajudes als Estats Units i del Regne Unit. És el país de moda a l'Àfrica. I bé, el país comença a canviar.
Hi ha un banc central, una nova moneda, una aerolínia nacional, etc. El 1955 finalment promulga una nova Constitució que, sobre el paper, introdueix un Parlament escollit per sufragi universal, però compte, sense partits polítics. Sí, ja em diràs tu quin tipus de democràcia és aquesta. A nivell internacional, però, l'emperador Haile Selassie continua sumant punts. De fet, ell aboleix l'esclavitud dins el seu imperi, fa que Etiòpia entri a l'ONU, de fet, Etiòpia és membre fundador de l'ONU, i es converteix, al costat de líders com en Nasser, en una de les grans cares de la descolonització. Els caps d'estats d'arreu del món el reben i les cases reials visiten a Etiòpia en missions diplomàtiques de màxim nivell. I més, mentrestant, a Jamaica, el seu nom ja no és només el d'un emperador. Però això és una altra història. Va, anem a posar una miqueta més de música, tornarem amb en Bob Marley, que evidentment va rebre molta influència de les idees de Haile Selassie, o de la seva percepció d'en Haile Selassie. Anem a un tema que se'n diu War, que està basat fonamentalment en un discurs que va pronunciar a les Nacions Unides l'emperador Haile Selassie.

El rastafarisme, i evidentment això ve del rastafari, el cap tafari. Bé, el rastafarisme no neix d'un llibre sagrat baixat del cel ni d'una unió solemne amb acte i president. Neix d'una combinació molt concreta i molt perillosa. Pobresa estructural, memòria amputada i una notícia que cau com una guspira sobre un terreny completament sec. Em refereixo que a principis dels anys 30, a Jamaica, doncs això ja us deia, diverses veus, predicadors, líders comunitaris, gent del carrer, comencen a fer totes la mateixa connexió. A Etiòpia hi ha un emperador negre coronat. I això, en aquest context, no pot ser casual de cap manera. Bé, per molts jamaicans pobres, sense drets, sense futur, i amb una història explicada sempre des del punt de vista del colonitzador, l'emperador Haile Selassie no és un emperador llunyà. És la prova vivent que el poder negre no és una fantasia, que Àfrica no és només esclavatge, sinó també sobirania, que un negre pot governar, decidir i existir amb dignitat al centre del món. I aquí entra el detall simbòlic definitiu. El seu nom original és Rastafari, doncs el moviment pren aquest nom i amb ell una identitat pròpia. Per a molts, l'emperador Haile Selassie no és només un rei, és ja. És a dir, és el terme que fan servir per a Déu. Ja és Déu i el Haile Selassie és Déu fet carn, Déu present a la Terra. La cosmovisió que es construeix és clara i fàcil d'entendre. Babilònia és el sistema colonial, blanc, capitalista i opressor. Tot allò que manté la població negra empobrida, explotada i desconnectada de la seva història. Babilònia, aleshores, no és només un país o un govern. És una manera d'organitzar el món. Etiòpia, en canvi, és la llar espiritual. No només un lloc físic al mapa, sinó una promesa, la idea que existeix un espai on la dignitat negra no ha estat trepitjada. El somni del retorn, ja sigui real o simbòlic, és central. La Bíblia, que a Jamaica fins aleshores havia estat utilitzada com una eina de control moral, doncs va sent girada al revés. Els rastafaris llegeixen el text i s'hi reconeixen. Esclavatge, exili, el poble escollit, alliberament, etc. Aquesta lectura afrocentrada no és teòrica ni tranquil·la, és visceral, perquè serveix per explicar el present i sobreviure-hi. De fet, no és res que no estem veient a diferents altres comunitats. Ja quan vam parlar a la història de la música negra dels esclaus als Estats Units, també feien algun tipus de paral·lelisme. I aquí, una cosa important. No hi ha un dogma únic. No hi ha un papa dels rastes. El rastafarisme és fragmentat, plural i fins i tot contradictori. Hi ha diverses cases o corrents, però totes comparteixen una idea fonamental. Ja, Déu, ja no és lluny, ja és aquí, ja viu. Aquest convenciment, en un context de misèria i repressió, és absolutament explosiu. Ser rastafari no és només creure en Ja o en Haile Selassie. És una manera de viure contra Babilònia. I això es nota en el cos, en els hàbits, en l'estètica. Això de les rastes, o dreadlocks en anglès, per exemple, no són una moda ni una provocació estètica. Això té un significat, veu de l'anomenat vot nazireu de la Bíblia. No tallar-se els cabells com a símbol de compromís espiritual. Clar, no tallar-se el cabell amb una persona negra acaba generant rastes. També són una reivindicació africana, una negació dels cànons estètics europeus imposats durant segle. Portar rastes és dir, no em tallo perquè no em domino, però també hi ha coses com no beure alcohol, d'altres substàncies, però això és una altra cosa. La marihuana, la ganja, que en deien, tampoc és una qüestió recreativa. Per als rastafaris és una planta sagrada, creada per ja, per meditar, raonar, connectar espiritualment. O això diuen. Davant tot això, les autoritats colonials i després postcolonial reaccionen, com sempre, ridiculitzen i reprimeixen. Pensem, per cert, que Jamaica s'independitza del Regne Unit el 1962. Els rastafaris són presentats com bojos, com mandrosos, com dropos, marginals. Se'ls persegueix, se'ls empresona, però això no dissolveix el moviment. Al contrari, el solidifica. Amb el temps, ser rasta deixa de ser només una creença espiritual i passa a ser una forma radical de plantar-se de mal al món. I quan això es barreja música, carrer i consciència col·lectiva, ja tenim el còctel servit.
Continuarem, deixem un moment la història, la lliçó d'història i anem a posar una miqueta més de música amb un altre dels pioners del reggae, en aquest cas en Desmond Dekker, amb una empanada també de lletres bíbliques. Això és Israelites. Get

Si el rastafarisme havia de demostrar que no era només una fe abstracta, ni quatre idees foten a l'aire, el Pinnacle, que ja ho hem parlat abans, va ser l'intent de fer-ho real, de posar-ho a la terra, literalment. Aquesta és una història que comença quan un senyor de nom Leonard Percival Howell compra uns terrenys amb una idea molt clara, fundar un assentament rastafari. En Howell no surt del no-re, ell és fill d'un granger pròsper, per variar, perquè això no era habitual, que era un senyor que era amo de les seves pròpies terres, això estic, molt poc habitual. I de jove era un tio que havia hagut al món, a Amèrica, fins i tot a Europa. En aquests viatges, en Howell entra en contacte amb el panafricanisme, també amb les idees marxistes i amb tot aquest caldo de cultiu que també havia influït en Marcus Garvey. No és cap il·luminat improvisat. Quan torna a Jamaica, l'any 1932, comença a fer doncs, una cosa tan senzilla com perillosa. Reunions públiques, parlar, explicar idees, i cada cop s'hi aplega més gent. Massa gent, la majoria pobra, sense feina, sense futur. Exactament el tipus de persones que les autoritats no els agrada gens veure organitzades. La policia no tarda en posar-li l'ull a sobre, amb vigilàncies, detencions contínues, condemnes. En Howell passa a ser un problema públic, però el que realment preocupa l'Estat no és només el que diu, sinó com viu la seva comunitat, aquest Pinnacle, que es finança cultivant marihuana, que era una substància il·legal a l'imperi britànic des de feia anys. I això ja no és només incidència espiritual, que bé, vulguis que no, tampoc era per tant, és independència econòmica i això sí que no es perdona. En un principi el Pinnacle s'havia pensat com un lloc temporal, un espai d'espera perquè ells que somiaven en marxar cap a Etiòpia algun dia. La realitat s'imposa ràpid. El lloc es converteix en casa de veritat, centenars, fins i tot milers de jamaicans s'instal·len, gent de classes baixes, ascendents esclaus, naturalment, expulsats d'un sistema. Aquí cal entendre el context. L'esclavitud, ja us dic, s'havia abolit oficialment el 1864, però la llibertat real era una altra història. La majoria de jamaicans, doncs això, continuaven atrapats amb una pobresa extrema. La terra era clau. Tenir terra volia dir tenir llibertat. Però als anys 30, els terratinents, majoritàriament blancs, no volien vendre. I la majoria de la població, bé, és cert, tampoc podia comprar. El somni quedava fora de l'abast de gairebé tothom. Un segle després de l'emancipació dels esclaus, la situació seguia sent tan precària que comencen aixecaments per tota l'illa. Això anirà erosionant el vincle amb l'imperi britànic fins a arribar, finalment, a aquesta independència al 1962. Bé, enmig d'aquest panorama, aquest Pinnacle, aquesta comunitat, funciona com un refugi real. Les famílies treballen la terra, fan carbó, crien bestiar, subsistència pura. El que sobra el venen al mercat de Spanish Town, que era la ciutat més pròspera i antiga capital de Jamaica. Però el negoci clau, el que ho canvia tot, és la marihuana. És el cultiu més rendible. I això permet a la comunitat una cosa impensable fins aleshores. No dependre de ningú. I ja que us dic, cap al 1950, en Howell ja és el principal propietari d'una plantació de marihuana de la més gran de la història moderna de Jamaica. I aquí és quan cau el cop. Als anys 50, aquesta comunitat, aquest Pinnacle, és finalment desmantellada, destruïda. Podria semblar el final del somni rasta, però passa just al contrari. Els habitants són expulsats i es dispersen pels barris pobres de Kingston, la capital. El rastafarisme aleshores perd el seu centre rural, però guanya una cosa molt més poderosa, presència urbana massiva.

Entre 1950 i 1960, Jamaica viu un canvi profund. Milers de persones, sense això, abandonen el camp i baixen cap a la ciutat. El motiu és simple. Allà no hi havia futur. La feina és escassa, la terra no és teva i la pobresa apreta. I així comença aquesta, bé, aquesta migració interna. El que es fa és omplir capitals com Kingston, que va creixent de manera doncs, caòtica, desigual, i diria que quasi explosiva. Amb aquest moviment també migra doncs, això, el rastafarisme, que deixa enrere els turons i els assentaments rurals per arrelar-se als barris pobres de la capital. És en aquest context en el que un jove Bob Marley arriba a Kingston amb la seva mare, deixant enrere Nine Mile, que era el poble rural d'on eren originaris i que avui dia doncs, és un lloc de peregrinació i de turisme, tot gestionat per la família Marley. Sense saber-ho, el jove Bob entra de ple en una ciutat que està a punt de convertir la música en una autèntica arma cultural, perquè a Jamaica la música havia estat sempre una eina de supervivència. Però als anys 50 i 60 passa una cosa nova. La música es converteix en un mitjà de comunicació directa. També és veritat que, evidentment, a mitjans del segle passat, els medis tècnics permeten una cosa tan simple com enregistrament i emissió per ràdios de la música, també l'enregistrament en discos. Abans que hi hagi diaris accessibles, ràdios populars o altaveus polítics, hi ha els anomenats sound systems. Els sound systems eren camions amb altaveus grans i tocadiscos, cables clauen els carrers i una multitud reunida al voltant del so. Els sound systems eren per fer festa. Eren equips de música per fer festes populars als barris, als carrers. No només posen música, creuen comunitat. Són espais de trobada, també de rivalitat, però entre grups, entre carrers. Són espais de festa, però també d'informació. Aquí també apareixen els toasters, gent que parla sobre els ritmes, per sobre dels ritmes, com si fos una mena de diari oral, comentant el que passa al barri, qui ha mort, qui ha estat detingut, quin govern menteix avui. Abans que hi hagi consciència política formal, hi ha ritme, hi ha veu, hi ha llenguatge propi. I aquí veien els toasters una mena d'antecedent directe del rap. Musicalment, el primer gran estil és ska, que és ràpid, és alegre, és ballable. Són trompetes, és energia i optimisme. L'ska neix de l'adaptació del jazz i del rhythm and blues que es rebia a l'illa a través de les ràdios. L'ska és la música d'una Jamaica que està a punt de ser independent del Regne Unit i que encara creu que el futur pot ser millor. Però l'alegria dura el que dura. La realitat urbana pesa i el so canvia. Arriba el rocksteady. El tempo baix es fa una miqueta més lent. El ball es fa més contingut i apareixen també lletres que ja no parlen només de festa. També parlen de pobresa, de carrers, de gelosia, de vides complicades. És música feta des dels guetos per la gent del gueto. És un so de transició, com si la música respirés doncs, abans del següent pas. I llavors arriba el reggae. I aquí passa alguna cosa definitiva. Musicalment, el baix es fa protagonista. És un baix pesant, hipnòtic, els tempos s'obren. I espai per

pensar i sobretot per dir les coses clares. El reggae agafa tot el que va flotant a l'ambient, el rastafarisme sobretot, també l'experiència urbana, la memòria africana, la ràbia continguda, i ho converteix en cançó. Amb el reggae, el rastafarisme també, doncs això, troba la seva veu definitiva. Ja ho hem vist amb les cançons que hem posat fins ara. Les lletres parlen obertament de Déu, de Ja. Parlen de Babilònia, parlen d'Etiòpia, parlen de resistència i d'alliberament. No de manera abstracta, sinó en paraules que la gent entén. El gran mèrit del reggae potser és aquest, traduir idees complexes en llenguatge quotidià. No cal haver llegit llibres, només cal escoltar. Amb aquest ecosistema, barris com Black o Wall, de fet, el barri on va parar la família Marley quan surt de Nine Miles, es converteixen en veritables laboratoris culturals. Són espais pobres, sovint criminalitzats, però plens de talent, de debat i de creativitat. Allà s'escolta música, s'intercanvien idees i es construeix identitat. Quan figures com en Bob Marley adopten plenament el llenguatge rasta i el porten als escenaris, la cosa fa un salt irreversible. La música jamaicana, sorprenentment, surt de l'illa. El rastafarisme, aleshores, es fa global, gairebé sense voler-ho. No hi ha una organització central, no hi ha cap estratègia planificada. La música fa el que no ha pogut fer cap sermó ni cap pamflet polític, que és connectar experiències disperses amb un relat compartit. I això comença aquí, als carrers, entre altaveus, baixos profuns i gent que balla mentre aprèn a posar paraules al que li passa. Va, anem a posar una miqueta més de música. Això és Reggae from the Ghetto, de John Holt.

Anem ara amb una història que a mi em sembla sempre m'ha semblat molt curiosa. De fet, el passat 21 d'abril es commemorava el 60 aniversari de la visita que l'emperador Haile Selassie va fer a Jamaica, i així doncs tanquem una miqueta al cercle d'aquesta història del Haile Selassie. Bé, anem al 21 d'abril de 1966. Jamaica no viu un dia qualsevol. L'illa sencera està en suspens. Des de primera hora del matí hi ha més de 100.000 persones que es concentren a l'aeroport de Kingston. Molts estafaris, molta gent estranya, hi ha tambors, hi ha cants, hi ha crits, hi ha fum a l'aire i no de tabac. Hi ha una tensió estranya que no és política ni protocolària. És una tensió mística. Alguna cosa important és a punt de passar. Segons la memòria popular, plou sense parar fins que l'avió apareix al cel. I just quan aterra, la pluja s'atura. Per a molts dels que hi són, el senyal és clar com l'aigua. Ja ha arribat. En Haile Selassie està estabornit de veure aquesta gent tan estranya que està acumulada esperant-li a l'aeroport. Ell és un senyor que ve d'una cort. Ell és un senyor decimonònic. I de sobte es troba una corrua de replegats que l'estan esperant com a un messies. Baixa de l'avió visiblement aclaparat per la multitud. No fa cap declaració divina. No diu que sigui Déu. Però tampoc ho nega. Respecte als rituals, permet el contacte. Escolta els líders rastafaris. Manté una ambigüitat absoluta, curosament sostinguda. I això, lluny de refredar dels ànims, els encén encara més. Políticament, la visita havia de servir per calmar el moviment rastafari. Era una mena de concessió simbòlica del govern, d'un govern que recordem que és un dels primers governs de la Jamaica independent. És una concessió pensada per rebaixar tensions. El resultat és exactament el contrari. Després d'aquell dia, però, que es passaria a conèixer, i com es coneix avui dia els 21 d'abril, es coneixen com el Ground Nation Day. Després d'aquell dia, el rastafarisme ja no pot ser tractat com una excentricitat marginal. Aquell 21 d'abril de 1966, en Haile Selassie ja no és només una figura llunyana. Ha posat els peus a Jamaica. I això ho canvia tot. La visita és l'única que l'emperador farà mai a l'illa, dins d'una gira que feia visitant diversos països del Carib. Passa també per Trinitat i Tobago, passa també per Haití. El dia és declarat festiu, la gent arriba a l'aeroport com pot, en cotxe, en camió, en autobús o caminant durant hores. A la pista el sol cau amb força, però no pot competir amb l'expectació col·lectiva. Els tambors no callen. L'aire és espès de calor, de fum de ganja i d'emoció continguda. A la terra, fulles de palmera. Compte, un referent molt bíblic. Banderes i símbols vermells, verds i grocs. Tothom mira al cel esperant el moment exacte, i quan l'avió mostra el lleó rugent a la cua, la multitud esclata. La gent avança, enderroca tanques, ignora qualsevol protocol. Volen ser a prop del rei de reis. L'avió, però, resta immòbil, passen minuts eterns. No hi ha moviment i, de sobte, ja us dic, 45 minuts després, la porta s'obre. El tio tria 45 minuts en atrevir-se a baixar d'aquell avió. Però sí, l'emperador Haile Selassie baixa la rampa a les 7:15 del matí. El crit col·lectiu que s'aixeca és escrit com un tro. Testimonis recorden l'emperador amb llàgrimes als ulls, aixecant les mans amb un gest que és alhora salutació i crida a la calma. La multitud, completament desbordada, crida Déu és amb nosaltres. En Mortimer Plano, que és un líder rasta, intervé per intentar obrir pas entre la multitud local i evitar una tragèdia. La Rita Marley, que va ser esposa del Bob Marley, ella veu l'emperador i diu que veu estigmes a la seva mà. Però tots sabem que la Rita Marley és una oportunista de calample i, naturalment, no ens podem creure res del que digui. En Haile Selassie parla, com sempre, d'anticolonialisme, d'unitat, de dignitat, però, per sorpresa de ningú, no allibera cap plopa cap poble i, en cap cas, compleix cap profecia. I tanmateix, ja és massa tard. El que havia de paivagar el moviment
El fa imparable. Des d'aquell dia, la política jamaicana haurà d'aprendre a parlar a ritme de reggae. Bé, la Rita Marley no diríem que seria una font històrica gaire fiable, però sí que va arribar a fer algun hit interessant als anys 90 com aquest One Draw.

Però aquest Messies, aquest emperador negre, en realitat, era un home. Era un home normal i corrent amb les seves contradiccions. Des de fora, en Haile Selassie es presentava com un reformista, un emperador modern, culte, amb discurs internacional, capaç de parlar d'unitat africana davant la Societat de Nacions i capaç de plantar cara al feixisme italià. Però dins d'Etiòpia, el panorama era, diguem-ne que, molt menys èpic. El seu govern no era un sistema modern en construcció, era sobretot l'expressió directa del seu poder personal. L'Estat, com dit abans, funcionava com una extensió del mateix emperador. Els dos càrrecs clau a l'imperi eren molt clars. El ministre de la ploma, que era encarregat de convertir els desitjos mig formulats en lleis, i el ministre de la policia, responsable d'aplicar una repressió selectiva però constant. El missatge era senzill. El país era seu i calia controlar-lo com a tal. I tot i això, l'emperador Haile Selassie I va conservar durant dècades un suport considerable. No tant perquè les reformes avancessin, sinó perquè el sistema estava pensat perquè ell no en sortís mai esquitxat. Segons explicava el famós periodista Richard Kapuscinski, el rei de reis preferia envoltar-se de mals ministres, gent mediocre, corrupta, però fàcil de sacrificar. I sí, la cort doncs tenia un aire gairebé grotesc. Eren buròcrates amb funcions absurdes, però solemnes. El qui obria la porta exacta perquè l'emperador no hagués de reduir el pas, el qui marcava el camí d'activitat cridant l'hora amb reverències exagerades, o el famós porta coixí, l'encarregat de col·locar un petit tamboret sota els peus de l'emperador perquè les cames no li tremolessin. Però mentre a Palau tot girava al voltant del ceremonial, el país, en avançat, ja passats els anys 50, la realitat s'anava escardant. Aquelles famoses reformes no acabaven d'arribar. L'economia avançava amb comptagotes, malgrat els ajuts dels Estats Units o d'Europa, i el descontentament general creixia. Això, evidentment, no arribava als rastafaris jamaicans. El 1960, sectors de la Guàrdia Imperial van intentar un cop d'estat. Va fracassar i els responsables van ser doncs, reprimits amb duresa, però el mite ja havia rebut el primer cop seriós. El rei de reis va tornar, sí, però ja no tornaria mai més a ser intocable després de la Segona Guerra Mundial i de que fessin fora els italians. El 1974 hi va haver-hi una sequera devastadora que va provocar milers de morts a Etiòpia. I l'exèrcit es va girar contra ell. Aquesta vegada el cop sí que va triomfar. I el que ell mateix, 1974, en Haile Selassie, octogenari, el lleó de Judà, va ser detingut al Palau Imperial. Va ser declarat incapaç de governar i bé, la monarquia mil·lenària d'Etiòpia s'acabava així, sense trompetes ni glòria. L'emperador va quedar reclòs en estances al mateix palau on havia manat i va acabar morint el 27 d'agost de 1975, oficialment per causes naturals. Extraoficialment, les sospites d'assassinat mai no han desaparegut. Durant anys, el seu cos va romandre enterrat en secret sota uns vàters del palau. Al final, era tan dur com simbòlic. Però, bé, pel món polític internacional és la fi d'una etapa. Però a Jamaica, la notícia cau com un terratrèmol simbòlic. Què passa quan el déu vivent mor? El rastafarisme hi respon de diverses maneres. Alguns neguen directament la mort. D'altres consideren que és una mentida de Babilònia. Però hi ha una tercera via que guanya força. Resulta que ja, que Déu, no estava limitat a un sol cos, que ja és una presència compartida. I si no l'encerto, l'endevino. Però va, anem a posar per darrer cop aquest vespre aquí a Radio Mollet amb Bob Marley and the Wailers. Això és Ja Live.

Bé, i què tenim ara mateix? Avui dia el rastafarisme ja no és una sola cosa. És religió per alguns, és filosofia de vida per altres, és eina polític o codi cultural per a molts. I sobretot, és folklore i turisme. Jamaica té una afluència de 4,3 milions de visitants anuals, que per un país de 2,8 milions d'habitants, déu-n'hi-do. La música és, a gran part, l'imant que atrau un alt percentatge d'aquests visitants. I el rastafarisme, doncs, és una atracció més. Jo no dic que no hi hagi rastafaris d'acord, de creences, però en gran part s'ha reduït tot plegat amb una atracció turística. Per als rastafaris, ara mateix, la repatriació física a Etiòpia evidentment deixa de ser una expectativa immediata i es converteix en metàfora. Descolonitzar la ment abans que el territori. Això també és una miqueta reprendre les idees més elementals de Marcus Garvey, allò de l'emancipació. Però bé, en aquest cas, Babilònia ja no és només l'imperi colonial clàssic. Babilònia és ara, doncs, qualsevol sistema que exploti, deshumanitzi o separi les persones de la seva dignitat. En aquest sentit, el missatge rasta continua sent sorprenentment actual. Aleshores, què? El rastafarisme segueix viu? Jo diria que més com una relíquia dels 60, potser com una tradició que es reinventa a natural, constantment. Però em resulta molt interessant veure com una empanada religiosa i uns corrents a principis del segle XX, quan no decimonònics, en aquest cas, el panafricanisme ha tingut una influència tan directa en la música pop i com aquesta música ha estat el vehicle per aquestes teories. I ara ens anem amb una última cançó, ens anem amb un senyor que va fer fortuna als anys 90, però abans ja havia tingut un hit bastant important que potser no te'n recordaves que era d'ell. Això és Sinica Monja, la cançó és World a Reggae.

0: I amb aquest petit himne del reggae de 1984, amb Lini Kamoze, ens anirem. Ha estat, jo diria que un curiós repàs amb una part de la música jamaicana que potser no era tan coneguda. I no patiu, que la setmana que ve deixarem la història amb majúscules i ens centrarem més amb la música i les històries que l'envolten.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Jo us deixo el link a les xarxes socials del Bertiqui, ja sabeu, @bertiqui, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bertiqui. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Hi havia una tofa i se li ha aguantat.
2: Vale,
1: preparats?
3: Voy a salir.
4: La fotografia ens permet fer visibles les històries no contades. Robert Capa.

0: Doncs molt bona tarda, estimats oients. Això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies. Estem aquí, bueno, comentant prèvia al programa, segur sí, que ens han escoltat. Sí. A veure, no diguem als oients que hauran de pagar perquè és l'edició premium escoltar abans del programa. Però
1: exacte,
0: bueno.
1: Exacte. Així que si voleu entrar als vostres cotillos d'abans del programa, eh?
2: El plus, si us plau.
1: Plus, plus.
2: Bueno, Asier, què ens portes avui, va?
0: Bueno, avui us porto una activitat mítica. Sabeu què és? La velada de l'any.
1: A veure, jo he escoltat parlar-ne molt, vale? Però no sé ben bé de què va. Vale? O sigui, sé el que és, però no sé de què va. Bueno, que se peguen i coses així.
0: Sí, però són youtubers, influencers, streamers. Sí. Bueno, doncs falten tan sols 2 mesos per aquest esdeveniment. Cosa que em sorprèn, la veritat, perquè ni l'he vist mai ni m'interessa gaire. No obstant això, com que ho mou masses, avui donem pas a la velada del pavo. Música de la velada del pavo. Bueno.
2: Doncs no hi ha música.
1: No?
2: Sento dir-ho, però s'ha
0: bueno,
2: estraviat.
0: Bueno, Pablo, una base rítmica, va.
3: Jo no sé.
0: Ah, és broma, la base rítmica sí que està. Vale, doncs vinga. Bé, doncs aquí estem, jo sóc la Ciel Llanos. Bienvenidos a la velada del año.
4: Jo sóc el Gerard Piqué, que sempre treu el cap per tot arreu.
1: Que comencin els combats.
0: Per una banda tenim la bèstia dels embolics. Un lladre, un pispa, no saps mai per on te'n vindrà. Transforma ganxos i cops en un ball hipnòtic. Crida com un gos, bof, bof, bof, bof. Ell és Nahuel, el faraó dels Kenos.
5: Bones, públic, com estem?
0: Hola. Per l'altra banda, un home que no té por de res. Doneu-li aigua a Marosel. És una bala reencarnada. Mireu com corre per la banda i salta al ring. Un fort aplaudiment per als genis vinguts, vinguda.
6: Vinguts i vingudes, públic, a la meva victòria fantàstica d'aquesta nit.
0: Cadascú té un rap preparat. Qui millor l'interpreti segons les votacions de Twitch guanyarà el porquet sagrat.
2: O sigui, a rapejar.
3: Bona tarda,

0: no és rival per a mi, la bèstia colossal.
1: Au, va, petit Nahuel, jo em menjo la teva rima com un palafel. No t'esforcis ni una merda, ets més fius que una fruita verda. Et mossego i t'escopeixo i quan acabo et fregeixo. No t'oloràs, noieta, a la brasa, torna a plorar a casa.
0: Com que a casa, quina estúpida farsa, jo no ploro com el teu estimat Barça. Soc culé, sí, però aquí sóc l'Atlético. Passo de ronda, nanet, let's go! Escolta la bas... Fosti.
2: Oh, la trencament! Oh.
3: L'alvendra!
0: Rima, rima, però no mires poc a poc i poc estils, ja no et fa gràcia o què?
1: Vols veure en riure i somriure? Escolta, acudits i sentir-te llibre? No, gràcies, no fa falta sentir-te i et dono mil voltes. Què vols que et digui? Me'n vaig a la lluna, m'estiro i dormo. I quan arriba trobo un mirant porno. Candul, dormilega. Espavila que jo jugo en una altra lliga.
4: Oh! Bueno, el meu rap ha quedat com en una lliga regional.
2: Això ha sigut la huevada del año, porque
3: vamos...
2: O la pavada del año, no ho sé.
3: El huevón.
2: La huevada del año.
1: El tonto del año.
4: No sé com les ho heu llegit, però bueno.
3: Ja, ja, ja.
4: En la web s'han tantes frases i tot. Bueno, però, a veure, qui creu jo que ha guanyat?
3: Jo. El Genís.
5: El Nahuel. No. El Germà Bumbum.
2: Bumbum.
1: És un bot amanyau, això.
3: És un bot amanyau. Ai, no sé.
2: Com el Barça.
3: No sé, estan molt ajustats.
5: A veure, llegir amb...
6: L'altre no en sap.
3: Sí, però el Nahuel lo hacía más cantado, hacía...
1: Bo, filo.
3: I el Geix feia...
6: Ho desqualificat els dos.
3: Sí, ja està.
4: Bueno, doncs crec... No ha votat ningú per Twitch, així que jo crec que estaria millor si passem ja a les seccions.
7: Va sortir Gazzara i ara en vols més. Se't veu a la cara, sé que en vols més. Tinc la cosa clara, no saps cap per res.
1: Benvinguts i benvingudes.
3: Oh! Oh! No, ara ho has de dir. Ara benvinguts i benvingudes. Que
8: benvinguts
3: si no, no
8: i benvingudes.
1: Ah, ara sortir sols.
3: Si no, no té gràcia.
1: Benvinguts i benvingudes a la secció en Tria la teva història.
3: Bueno, i de què ens parlaràs avui, Genís?
1: Doncs avui us parlaré de la Núria. Ens situem en un dijous, però no un dijous qualsevol. Aquell dia era l'excursió des de tercer d'ESO. Una setmana abans, l'escola havia enviat un correu als pares avisant de qui no es portés bé es quedaria sense colònies i sense les pròximes sortides. Però ja sabeu com va això. Els alumnes no en feien gaire cas. Es pensaven que era només per fer-los por. Un cop la Núria va acabar de fer el recompte, se'n va anar cap a la parada del bus, la 323. I quan va arribar l'autocar, la Núria va haver de prendre una decisió. Què fas? A. Decideixes que tothom es mulli i es posi on vulgui. B. Decideixes tu on s'asseu la gent per evitar que la liïn.
9: Òbviament la 2. En plan, decideixes tu on s'asseu la gent per evitar que la liïn. Soc la Núria, no?
1: La Núria no se'n refia i decideix posar ordre des del principi. Quan comença a dir on s'asseu cadascun, tothom es posa a queixar-se. Però després d'una estona intentant posar calma, per fi ho aconsegueix. Un cop arriben als jocs, els monitors els expliquen les normes. Una de les més importants, prohibit posar música, perquè estan en un espai natural protegit. Però és clar, quan els monitors es despisten, el Pablo decideix posar música. I perquè no li caigui el marró, ell amaga... Perquè no li caigui el marró a ell, amaga l'altaveu a la motxilla d'una companya. Quan els professors senten el soroll, comencen a buscar com bojos i troben a la motxilla de la noia. Però quan la Núria estava a punt de clavar una esbroncada, recorda que l'únic que tenia permès per portar el mòbil era el Pablo, per un tema de diabetes. L'han enxampat. Què fas? Li dones un avís? Dos, el castigues directament sense excursió.
4: I si l'abandones de l'espai natural protegit?
3: Allà, amb les llagostes, aquelles petites.
5: Algo tendré per comer.
3: Li dones un avís.
9: Va, va.
1: La Núria decideix advertir-lo, li diu que no ho torni a fer, però el Pablo al cap d'una estona hi torna. Aquí la Núria ja perd els nervis i els castiga sense excursió. Amb el Pablo castigat i els alumnes ja en plena activitat, els Neos i l'Oriol estan avorrits com ostres. Així que decideixen anar a riu avall pel seu compte, per divertir-se una mica. Quan la Núria passa a llista, s'adona que li falten tres persones. Es busca per tot arreu sense èxit, fins que minuts abans de marxar apareixen tan tranquils, rients i xop de dalt a baix. La Nori els reganya seriosament i els diu que s'hi posarà un parte i que no aniran a cap excursió més. Però en aquell moment ells treuen un bitllet de 100 euros i li ofereixen a la Núria perquè no digui res. Què fas? Ah, ho acceptes? Bé, no ho acceptes de cap manera.
4: Deixes suborna.
3: La Núria... Ah, clar, sí.
4: Bueno, no, li demanes que et donin més diners.
3: Home, sí,
8: exacte.
3: Sí.
8: Sempre
1: no,
8: puja.
1: No hi ha fer, eh?
5: Però pensant que és la Núria, jo crec que...
3: No.
4: No ho acceptes de cap manera.
5: Saben com és la Núria? No l'agafaria ella, però a lo millor pensaria... Aquests senyors em serveixen per coses per laboratori.
1: Per la cosa que vas trencar.
5: Jo no.
3: No, puja els diners.
1: La Núria no ho accepta el suborn, a la primera, però llavors es dupliquen l'aposta a 200 euros. La Núria pensa en tot el que podria comprar-se, no pot rebutjar-ho i decidir. L'endemà, quan la Núria li pregunten com havia anat l'excursió, ella va complir... Li van preguntar com havia anat l'excursió. Ella va complir el pacte i va dir que tot havia anat perfecte. Què us ha semblat aquesta història? Si fóssiu la Núria, quants diners acceptaria un suborn?
9: 100 per cap. O sigui...
3: 500 cap amunt.
8: Ui, sí.
3: 500 cap amunt.
1: Ah, tu penses que són alumnes, eh?
3: No, me da igual. Por eso no me lo va a dar. Entonces por el parte y se aguanta.
4: A veure, jo et diré una cosa. Com li han donat els diners si estaven xops de dalt a baix?
1: A veure... Història...
4: Agujeros de guión.
5: Agafada aquí al cap.
3: Tindria la motxilla pujada a un arbre, jo què sé.
4: I per cert, que ja no queden bitllets de 200 euros, quasi.
3: Sí, bueno, pues agafes sí. Dos de 100.
1: De 100 sí que hi ha.
9: Claro.
1: Sí que hi ha. Ja t'hi dic. Bé, doncs fins d'aquí, a aquestes accions, i ens retornem d'aquí dues setmanes. Adéu.
10: Hola a tots i totes, nosaltres som el Germán Bum Bum i ja som aquí amb un nou programa Recordem la Història.
11: Bueno, avui viatgem fins a una base militar perduda pel sud de Nevada. No hi ha gaire informació oficial i no se'n va saber pràcticament res fins l'any 2013. Rep el nom de Groom Lake, Homey Airport o com tot el món la coneix, l'àrea 51.
10: I aquí diu que la va fundar la CIA el 1955. Compte que l'U-2 és dels... anys 50, amb la finalitat d'aprovar l'avió espia U-2 U-2 durant la Guerra Freda.
11: I el 1974, uns astronautes de la NASA van fotografiar la base per error. El govern va intentar censurar-ho, però tots els mitjans... Què deu amagar, això? Realment aquesta base?
10: El 1989, les teories conspiranoiques es van disparar. Un tal Bob Lazar va afirmar a la televisió que ja havia estat treballant a l'Àrea 51 amb tecnologia extraterrestre.
11: Fins i tot n'hi van fer un documental. Però jo em pregunto, on són les proves? Una mica absurd, perquè l'única prova que tenia era un comprovant d'ingressos del Departament d'Intel·ligència Naval.
10: Finalment, el 2013... Finalment, el 2013, la CIA va desclassificar els documents que confirmaven que l'era 51 existeix. Ja no podien amagar més.
11: Bueno, però el que va ser realment fort va ser la quedada que va organitzar un tal Matty Roberts el juny de 2019 a Facebook. Al principi era una broma, fins que s'hi van unir unes 10, 30, 50, 2 milions... Bueno, la idea... invadir la base per descobrir què hi amaguen.
10: Al final, tot va quedar en una festa de gent disfressada de l'alien a l'entrada. Això sí, la base no se la jugava. Hi havia més de 50 agents amb gossos i armes a la porta perquè ningú fes ni un pas més.
11: Però hi ha gent que es va saltar les regles i va seguint avançat. Què els va passar? Els va convertir en un colador? Van desaparèixer?
10: Home, si fas això et cau una multa de 1.000 euros o directament et poden cosir a trets. Hi ha imatges molt inquietants de gent ignorant les advertències. Els guàrdies s'hi posen per poc i no s'escolten excuses. A més, et queden antecedents federals que et poden arruïnar la vida.
11: L'Àrea 51 amaga molts secrets. Vosaltres què creieu? Aliens o simplement tecnologia militar secreta?
3: Mentides. Totes són mentides.
9: Sí, jo també he posat per mentides.
4: Bona edat, tecnologia militar secreta.
11: Bueno, ningú ho sap. Doncs tornem la setmana vinent, amb més, però no millor, perquè és impossible.
10: Adéu.

0: Molt bona tarda a tothom. Som el Lluc i la Meri, una setmana més.
1: Qui té raó? I aquesta setmana us portem un debat d'aquells que porten cua.
0: I tant, un debat supercultural sobre la nostra festa preferida, Sant Jordi.
1: Però abans de començar, d'on surt la tradició de regalar una rosa?
0: Doncs mira, Lluc, tot ve de la llegenda. Diuen que quan el cavaller va travessar el drac amb l'espasa, de la sang que va brollar on va néixer un rosar, un roser.
1: I com que el cavaller li va donar una d'aquestes roses a la princesa, nosaltres ho fem el mateix com la mostra d'amor i de victòria, oi?
0: Exacte. Per això, ahir, 23 d'abril, vam celebrar aquest dia tan gran aquí a Catalunya, amb roses i llibres.
1: I per què llibres? Doncs perquè simbolitza cultura i coneixement. És un regal molt personal. A més, Sant Jordi coincideix amb el Dia Internacional del Llibre.
0: Ara sí que sí. Què és millor, rebre una rosa...
1: o rebre un llibre?
0: Comencem! Doncs mira, jo crec que les roses són un símbol d'amor brutal en tots els aspectes. Per als amics, per a la família, per a la parella. A més, és l'essència pura de Sant Jordi.
1: A veure, Meri, però has pensat quant dura una rosa? 3 dies, com a molt. I gràcies. En canvi, un llibre t'acompanya tota la vida. El pots rellegir i fins i tot et pot marcar una etapa. No és una cosa tan efímera com una flor.
0: Ja, però saps com arriba a Tabalat haver de triar un llibre per algú? Una rosa sempre agrada. No cal conèixer els gustos concrets de ningú per transmetre afecte de manera directa.
1: Home, si vols tenir un detall amb algú, almenys t'esforces per saber què li agrada, no? No és tan difícil si poses una mica d'interès. Escollir un llibre implica pensar en l'altra persona, i això el fa molt més significatiu.
0: En això tens raó, però l'últim que diré és que una rosa és un regal bonic que alegra el moment a l'instant. Els colors i la fragància creen una emoció especial. Quan algú et dona una rosa, és una declaració claríssima que t'estima.
1: Sí, tot això és molt bonic, però pensa que llegir et dona imaginació i reflexió. Va molt més enllà del moment puntual. Que et regalin un llibre que et faci aprendre a passar-ho bé també és una declaració d'amor i de les bones.
0: Doncs nosaltres ja hem posat les cartes sobre la taula.
1: Vinga, mulleu-vos. Qui té raó? Què és millor?
2: Els llibres.
3: Sí, jo també he dit
4: sí, un llibre.
2: Perquè, aviam, és que la rosa és el que diu. Una, et dura superpoc.
1: Ja l'he dit.
2: A part, és que tampoc... Verdad, és sí. Que, bueno, una rosa... Vale. És bonic, és una rosa molt bonica, però després el llibre el tens, o sigui, sempre, i el tens allà a l'estanteria, te'l llegeixes i el veus allà cada dia. I és...
1: Jo no me'ls llegeixo, jo els deixo per...
2: Sí, no?
0: Ja, però perquè...
1: Que queda bien.
0: Perquè tu leer...
4: Però, bueno, el prestatge queda més bonic.
0: Ja.
4: I quan ve algú de visita a casa sembla que ets un gran lector.
2: Clar.
1: No, encara que no ho soc, no llegeixo.
4: Clar, tens... No sé, quedes sense ficció tal. Quedes
2: oh,
4: com, no quedes com una erudit.
2: Exacte.
1: Queda intel·lectual, ja està. Sí.
0: Suposo que la pròxima vegada serà.
4: Sí, bueno, jo volia dir una cosa, que Sant Jordi és patró de Geòrgia. I que si us fixeu en la seva bandera té 5 creus de Sant Jordi.
1: Sempre has de dir el que és correcte. Perdona, perdona.
0: Ale, l'ho buscava encima.
4: No, és que són 5... És a dir, és curiosíssim.
1: És que els llibres són millors, i tothom ho sap.
4: Sí.
0: Bueno, doncs això és tot el Qui té raó d'avui.
1: Ens tornem a trobar la setmana vinent amb un nou debat.
0: Ah!

0: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del pavó, liderada per mi, la Txell.
1: I per mi, la Raihana. Avui us porto un nou idioma super ultra mega hiperinteressant, com cada setmana. Però compte, que l'idioma d'avui l'ha triat la Helena, una de les nostres fabuloses, magnífiques i brillants tècniques.
0: Així que ja ho sabeu, si teniu alguna queixa, no ens digueu nosaltres, aneu directament a ella.
1: I si algun de vosaltres vol escollir l'idioma de la setmana vinent, no sé, només ens heu de fer un xiulet. Ara sí, comencem.
0: La frase que us portem avui és aquesta.
2: Sing jo chi, si fai lo!
3: Què és això?
1: Que aquello que significa? Alguna idea?
4: Feliç Sant Jordi!
0: No sé.
5: No, ha de ser alguna cosa...
6: No sembla traductor, així que ha de ser alguna cosa com bastant famosa o viral.
5: Motivacional.
6: Sí. No, perquè és que... A veure, si podeu posar un altre cop tècnics, però no sembla...
2: Sinjotxi, si fai lo!
6: A veure, el traductor de Google no em parla així a mi.
4: Què passa? Què passa?
3: Feliç Sant Jordi, jo dic Feliç Sant Jordi.
7: L'any passat valien 2 euros.
4: Vaya, sois unos ratas.
6: Què significa?
3: Feliç Sant Jordi, jo dic que és això.
0: Doncs significava Feliç Sant Jordi. Ah! Sí.
1: Ara que ja sabeu què vol dir, alguna hipòtesi sobre quin idioma és?
6: A veure, jo et vull fer una pregunta. Això de Pepe Shenzhou Si Fai Lo és una transcripció fonètica, entenc, no?
0: Sí.
3: Japonès. Jo crec que sí.
6: Corea.
3: Japonès, coreà o algun d'aquests. Jo dic japonès. Perquè a l'Helena li agraden molt les mangas. Llavors... Ja. És japonès.
6: És que...
3: No.
6: No, no, el japonès no és així.
3: No sé.
6: No sé si serà xinès...
4: Xin-cho-chi.
2: Xin-cho-chi. Si-fai-lo.
6: Un altre cop, sisplau.
4: Xin-cho-chi.
2: Xin-cho-chi. Si-fai-lo.
6: És que...
4: Xin-cho-chi. No sé.
6: No sé, podria ser xinès, però...
4: No sé, xinès.
6: Em semblaria massa obvi.
4: Xinès, xinès.
5: Coreano.
0: Doncs l'idioma és el cantonès.
3: Ah,
6: però... Oi.
4: Xe faci, xe fa...
6: Xinès cantonès, bàsicament.
2: Xin jo chi, si fai lo!
6: Va, sí, és un tipus de xinès.
1: I ara que ja sabem això, sabreu d'on es parla?
6: Uau, sí, pues, pues a l'est de Xina.
0: Era bastant obvi que aquest idioma es parla al sur de Xina.
3: Oh,
5: sí. Espera, la Xina, ara ho feia. La Xina està buscant la seva màquina màgica.
1: M'estima.
4: Sí, Jordi, què fa la?
3: Podria fer una cançó amb això.
5: T'ha agradat, Joana?
3: Sí. Molt, molt bonic ha sigut. Bueno, va, seguiu, seguiu. Va.
1: Però sobretot a la regió Guangdong. Hi ha ciutats com Hong Kong i Macau.
0: Penseu que el parlen aproximadament entre 80 i 90 milions de persones. Quasi res.
6: Southeastern China.
3: Ai, sí, con eso.
6: Sud-est. Sud-est de China.
1: El cantonès, també anomenat Yue, és una llengua sinotibetana com el xinès mandarí, però no s'entenen entre ells. Són idiomes diferents.
0: Pel que fa a la gramàtica, és bastant senzill. No hi ha conjugacions com en català o castellà. El temps s'entén pel context o per unes partícules que s'afegeixen al final de la frase. Molt més pràctic.
1: Es creu que tot comença amb la dinastia Qin, quan el poble Han va colonitzar la regió de Lingnan i hi va portar el xinès del nord.
0: Però després de la dinastia Han, el país va passar per tanta inestabilitat política i tant d'aïllament geogràfic que la llengua d'aquella zona va acabar seguint un camí totalment diferent.
1: Segles més tard va venir la influència britànica.
0: Exacte. Tot el període de la guerra de l'opi i la creació de la colònia de Hong Kong va introduir molts elements de l'anglès, fent d'aquest idioma una llengua amb una història i un caràcter realment únic.
1: El canto pop, que és el pop cantonès, i el cinema d'acció de Hong Kong va fer que tingués un prestigi cultural enorme a tot el sud-est asiàtic. Molta gent el volia aprendre, fins i tot fora de la Xina.
0: però avui en dia el mandarí està guanyant molta força a la Xina continental. Tot i així, el cantonès continua sent un pilar de la identitat de Hong Kong i Macau.
1: I fins aquí la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
0: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
1: Bye, bye!
2: Xing jo chi, xifai lo!

0: passaré la... Ai, perdó. Xin, pai, xin, xin, xin.
1: Però ja me callo, perdó.
2: I us portem una nova secció de Unpopular Opinions.
3: L'Unpopular Opinion d'avui és que la paella és el pitjor menjar que existeix.
2: Sara, fes tu mirada de bo. Com pots dir que la paella és dolenta si és un dels millors plats que hi ha en tot el món?
4: Sí.
3: A veure, Elena, la paella està super sobrevalorada. He provat un milió de paelles i totes són igual de fastigoses.
2: Perdona? Mira.
4: A veure, una pregunta. Del menjar no es pot fer això? Perquè el menjar, tot i que no t'agradi, i sempre s'ha de tenir un respecte per un cuiner o la persona que el fa.
2: Menys la pizza amb pinya, sí.
4: Ara.
2: Ja m'estic començant a cabrejar amb tu, eh? La paella és boníssima. El que passa és que tu no vols admetre-ho perquè tens gusts raros.
1: Ara, vinga.
3: A veure, Elena, a veure si ho entens. L'arròs, el brou, les coses que hi posen per sobre, és un fàstic. Tots els que dieu que us agrada la paella teniu un gust pèssim.
5: Bueno, okay. Sento interrompre, però hem d'avançar amb el programa.
3: Digues-li a l'Helena que no calla, mai calla.
2: Que jo no callo. Mira, mira, no em facis parlar, que la tindrem.
1: Vinga, va, aviam si tots donem la nostra opinió, a veure.
2: Sí, no? Bueno, nois, què us sembla? La paella és bona o no?
6: A sí. Veure.
4: És boníssim.
6: A veure.
5: A mi m'agrada.
4: És un plat fantàstic. A i mi... pot ser de qualsevol mena, vale? Que la valenciana és l'original, amb les faves aquestes i tot, però té una versatilitat molt àmplia.
6: A mi no és dels meus menjars preferits. He de dir que a vegades soc una mica tiquismiquis amb això, amb la paella, però a veure, me la como. O sigui, no m'agrada ahir, però bueno.
2: Què la preferiu, de carn o de marisc?
6: Molt de marisc.
4: És que és totalment marisc. Diferent. Però bueno, jo diria que...
6: Jo prefereixo l'arròs negre.
4: Però és paella amb arròs
6: sí que està
4: negre?
2: No.
4: És jo arròs negre, no?
2: Sí. No entra dintre la categoria de paella.
6: Arròs negre sí que és paella. Sí que és paella, arròs negre.
7: Que no sigui paella.
6: No, paella, paella, paella, paella, paella no. La de la Rambla, això sí que no és paella.
7: Ara em referia a la paella.
8: Tècnicament és un tipus de paella.
4: Això ho ha dit la Ia, un moment.
2: Mare
6: meva. No, l'arròs negre és una paella.
4: És un plat d'arròs.
6: Bueno, vale.
2: Sí, sí, jo estic d'acord amb la Fideuà. Estic completament d'acord amb la Fideuà.
6: La Fideuà.
2: Sí, eh?
4: Però la Fideuà no és ni arròs.
2: És que la Fideuà no és arròs. Jo estic completament,
6: ja ho sé.
2: Completament d'acord amb la Fideuà.
6: No sé, però arròs negre jo considero paella, eh?
2: Bé,
6: no sé.
2: Tal com era d'esperar, la Sara és l'única persona rara en aquest món a qui no li agrada la paella.
6: Però ara sí que sí, us deixem amb les notícies.
9: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
10: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
11: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
12: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
13: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
14: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
15: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
16: Cocodril Club.
17: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet a Els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
18: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: Ei! Ei!
1: Ei!
0: Bona nit. Bueno, ja tornem a estar aquí després de la mitja part. Joana, què ens portes avui?
1: Aviam, doncs, com tothom deu saber, ahir va ser Sant Jordi, un dels millors dies de l'any. I per celebrar-ho us porto un petit joc.
2: A veure, quina mena de joc, Joana?
1: Us explico. El meu amic Chat m'ha fet uns poemes sobre algunes persones de la ràdio. Jo els recitaré i haureu d'endevinar de quina persona es tracta.
0: Interessant. Has suplantat les nostres identitats i se les has posat a l'aire.
2: Vinga, no, va, no. Va. No perdem el temps, que jo en veritat ho vull veure. Va.
1: Vinga, va, primer poema.
2: És que, bueno. Com riu.
1: Va amb el cap als núvols, perdent fins i tot el fil. Xerra a una velocitat que ni el vent pot seguir. Baixat i moranet, un terratrèmol menut, pregunta on anava quan ja ha arribat al punt.
0: No tu racisme. Què és això d'en moranet?
2: A veure, jo diré que moranet. És el Nahuel.
1: Tu?
0: És racisme, això no penso participar.
3: Però no parla molt ràpid, no? De fet, es troba.
2: Però per què intenta parlar molt ràpid?
1: Pues sí, era el Nahuel.
2: Oh,
1: bé, el següent és... Amb ulleres i rínxols que dansen al vent, declina paraules com si canta content. Entre grec i llatí, si moco a casa, i amb els dos a l'erín, gairebé hi fa brasa.
0: Què? Què
3: significa? Lucía.
2: Ah, sóc jo. Ah, jo sí. Estava pensant ara qui és.
0: No? Jo pensava,
3: no sé.
0: Jo pensava que era el Pere, en perruca.
1: Sí, igual.
0: El Pere en perruca.
2: Ai, ai, ai.
1: Vinga, va, continuem.
2: Molt xulo, m'ha agradat, va.
1: Vinga. Cabell curt i negre, mirada desperta, diu, let's play, i la classe ja està oberta. Barreja l'anglès amb rialles constants i converteix tot en jocs ben brillants.
0: L'Oriana?
1: No.
2: A veure, allò de jocs ben brillants, però sí. Bueno,
3: que és lo de cabell curt m'ha matat, no sé.
1: Mira detrás tu i jo.
2: Ah, vale. Ah, claro.
0: Let's play.
1: Let's play, ja, ja.
3: Però no me'n recordava que tenia cabell curt.
1: Vale, i ara sí, l'últim. Porta el ritme al cos, no pot estar callada, parla sense pausa, ni quan sona la tanda. Si sona reggaeton, ja munta la festa i fins la cadira balla quan ella s'hi presta.
3: La Lai.
1: Sí. A veure, ha sigut molt fàcil, no? Ho tornaré a fer? Bueno, no, que si no, és
2: sí,
1: molt avorrit.
2: Ha estat guai, a mi sí. M'ha agradat. Ha estat divertit, oye.
1: Llavors, què us ha semblat, no?
2: Molt original.
1: Ho veieu, és que ha estat tot idea meva. Bueno, potser amb una mica d'ajuda de la IA, però sí. Bueno.
0: Bueno, doncs, molt xulo, sí, m'encanta que ens ho plantegi.
2: les
0: idees, que fem un... Sí, Sant Jordi, en comptes de fer els poemes nosaltres els faci la IA. Bueno, tot magnífic.
1: Sí, bueno, que ho vaig fer.
0: Però abans ja sense temps, així que...
2: Passem a les accions.

0: Doncs buscava nens que estiguessin sols, que fossin vulnerables o que no tinguessin ajuda.
1: Els enganyava amb regals o promeses perquè confiessin en ell.
0: I un cop els tenia, els violava i els matava de manera brutal.
1: Com que sempre canviava de zona, la policia no veia que tots els casos estaven relacionats.
0: Semblaven crims aïllats, però en realitat eren obra del mateix monstre.
1: Finalment, el 22 d'abril del 1999, va ser capturat.
0: Tot va ser perquè, hores abans, havia intentat segrestar un menor.
1: Tenia la intenció d'abusar d'ell, com sempre.
0: Però, curiosament, un home que passava pel carrer ho va veure i va atacar. Garavito, per defensar el nen.
1: Garavito va sortir corrents, però el nen va denunciar els fets i va començar una recerca intensa per trobar-lo.
0: Hores després, Garavito va aparèixer sortint d'una zona de muntanya.
1: Quan el van enxampar, en comptes de dir el seu nom real, va donar el d'un venedor ambulant de la zona.
0: Però després de diverses investigacions i de comprovar les empremtes, el van enxampar del tot.
1: Durant l'interrogatori, per sorpresa de tothom, va col·laborar força.
0: Va acabar confessant moltíssims crims i fins i tot va delatar altres assassins.
1: Finalment va declarar haver comès prop de 200 assassinats.
0: Tot i que alguns d'ells va trigar una mica més en reconèixer-los.
1: Al judici, la sentència va ser de 1.853 anys de presó, una xifra rècord.
0: Però pel seu bon comportament i per haver ajudat a trobar els cossos de les víctimes, la pena es va reduir al màxim legal a Colòmbia, 40 anys.
1: Tot i així, no va arribar a sortir mai. Va morir a la presó el 12 d'octubre de 2023.
0: A causa d'un càncer d'ull i leucèmia.
2: Quin mal rotllo.
3: Ja ho he vist.
0: Doncs esperem que us hagi interessat el programa d'avui.
1: Ens veiem la setmana vinent amb un nou cas.
0: Adéu.

0: Hola, presentadors.
1: Ui, i aquesta què li passa ara?
2: Doncs no ho sé, posa tot el dia així i no sé ben bé què fer. Com la Joana no hi és, doncs no sabia com abordar la situació, la veritat.
3: Potser que arribeu les 3 a un dia al programa.
2: Bueno, no, no pot ser.
3: Bueno, jo crec que el millor que podem fer és animar-la perquè ens expliqui què li pica.
4: Clàudia, creus que ens podria explicar per què estàs així?
0: Doncs, nois, la veritat és que avui he tingut un dia de merda.
1: Home, no serà per tant, no?
0: Que no? Només aixecar-me m'he anat a fer l'esmorzar i no quedava suc de poma, que és el meu preferit.
2: Mare meva, si estàs així per un suc...
0: Però és que no s'acaba aquí. O sigui, he sortit tard de casa i com que anava corrents he trepitjat una caca de gos. I no m'he adonat fins que ja portàvem una hora de classe quan la gent ha començat a dir que feia mala olor.
5: Ostres, això sí que és greu, però per posar-te així...
0: I per acabar de rematar el dia m'han donat 2 exàmens de la setmana passada i doncs m'han anat com el cul.
3: Però segur que quan has arribat a casa t'esperava alguna cosa bona per dinar,
0: pues eh? Doncs no. Hi havia cigrons i els odio.
2: Bueno, escolteu, ara que la Clàudia ja ha plorat una mica, doncs podem confessar que això no ha estat el seu dia real. O no, Clàudia?
0: No, no era real.
2: Vale. Era un exemple, només.
0: Però que tots els que som aquí en algun moment ens ha passat alguna cosa que ha fet que tota la resta del dia se'ns anés a la merda.
5: Ui, sí.
2: Sí. Bueno, doncs per això us volem donar una sèrie de tips per combatre justament aquests dies.
0: Exacte. Petites coses que podeu fer doncs, perquè el dia millori una mica.
2: Vale, primer consell... Fer la migdiada.
0: Totalment d'acord, o sigui, jo crec que és la més important. És el que més recomano i el que més faig.
2: El que pot arribar a curar una migdiada un dia que no tens ganes de fer res, és que no es pot explicar.
0: Però compte, que té un punt perillós. Si no controles el temps, et pots aixecar pitjor de com estaves.
1: Això anava a dir
0: sí,
1: jo.
0: Sí,
1: imagina per... que t'adorms i després arribes tard on sigui.
4: No, jo un dia...
0: Em va passar ahir.
4: Havia d'estudiar per la tarda, era un dissabte, i vaig dormir de les 3 a les 6.
1: Hòstia.
4: I després malament. Quan em vaig llevar... Però... No podia ni con mi vida.
2: Claro.
3: Algú pot explicar que com es fa la migdiada? Perquè no he fet una, mai.
0: ¿Cómo?
4: És impossible.
1: L'any que ve ja...
0: No has tingut infància, o sigui...
3: Què significa fer la migdiada?
4: No dormies de petit al migdia.
3: No.
2: Tu després de dinar, tu mata el llit, a veure si no t'adorms.
3: Ho faig i no m'adormo.
0: O al sofà, perdona. Bueno, claro. O al terra, on sigui.
2: Sí, sí, perquè jo m'adormo
0: amb una qualsevol lloc i ja quedes dormint.
2: Bueno, va, segon consell, fer esport.
0: Emma, que ja saps què ho diu l'esport.
2: És igual. Hi ha molts estudis que mostren que sortir de casa, ni que sigui a fer un vol, pues, ajuda a pujar els ànims. Vosaltres ho heu provat?
0: No.
4: Sí, bueno, no, ni que sigui...

0: Ni que sigui sortir a caminar pel Mollet. Ni que
1: quan no, esteu molt estressats i uf.
2: Ara amb la meva gossa... Lo tengo que hacer.
1: Hombre, eso seu, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, això sí.
2: Bueno, el tercer consell, prepareu-vos, perquè és més random que els anteriors.
1: Feu un pastís.
2: Oh, potser ara mateix no hi veieu el sentit, però de veritat que va molt bé.
1: A més, doncs, després tens la recompensa de marxar.
0: Molt bé,
1: no?
0: Molt bé.
2: Però pastís o galetes, perquè galetes sí, dan més no, satisfacció, eh?
0: Però les galetes les pots amassar.
2: Galetes sí. De Nova York, aquestes així, hacia arriba, que crecen...
1: Bueno, qualsevol cosa d'així de reposteria.
3: Jo
1: com,
3: dic una
1: com
3: cosa.
1: Com si vols fer una manualitat, a mi em serveix.
3: També pot sortir molt malament, perquè si ets una persona que es frustra molt ràpid i té molt poca paciència, comences a barrejar, no et surt la textura que ha de tenir en el vídeo.
2: Se te corta lo que sea mal, se t'arruina mal el dia.
3: Mira, tio... Ja no faig més galetes.
4: Tu. Vas a la pastisseria i te'l compres.
1: Pues claro. Sí. Espera. Perquè això va lligat amb el següent punt. El següent punt és preparar-se un bon berenar. Ja sigui allò que t'encanta però que mai tens temps de fer-ho o una recepta que has vist a TikTok.
2: El que compta és distreure't una estona i berenar alguna cosa, pues, bona.
1: Sí, mira, per exemple, l'altre dia la Joana i jo, doncs, vam fer un gelat.
2: Ah, però molt bé.
0: Ja ho
2: però
0: sabia
2: un gelat healthy o no healthy?
1: Sí. Vam congelar maduixes, taronges i plàtans i ho vam... Pues no, triturar, no sé.
2: Plàtan i més sobra, eh?
1: No, jo no li vaig ficar plàtan, la veritat. Però... He de dir que estava molt bo.
2: Molt bé. Bueno, i per canviar de xip, també us recomanem, us recomanem que dediqueu una estona a algun hobby.
1: Es tracta de no pensar en tot el que ha anat malament i centrar-se en alguna cosa que ens agradi.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, això també sí. Teniu algun hobby en especial que utilitzeu?
2: Mira, jo crec que la Sir podria jugar als escacs perfectament. Els escacs, però de l'ordinador, de la ràdio.
0: Bueno, és que jo totes les tardes faig extraescolars, llavors, pues...
3: No hi ha temps per hobbies.
2: Ah, molt bé.
0: Como son cosas que me gustan, pues...
2: Mira, el meu hobby
0: també.
2: Últimament és estudiar.
4: La lectura, no
0: és lectura sí.
2: O sea...
5: El meu hobby és posar-me a l'Spotify, tot volum a la tele, em dona igual als veïns, i posar-me a cantalla, veiem...
3: Des d'aquí de la ràdio demanem disculpes als veïns de la Lights. Sí.
1: Però bueno... Ara ens aguardem això perquè una altra cosa que també ajuda molt a dispersar és escoltar música que et posi de bon humor, com ha dit la Lights.
2: Exacte. En comptes de posar-te la teva playlist de plorar, posa't una per cantar i ballar a tot drap.
0: Bon consell aquest.
1: Claro, com fa la Lights, no?
6: O tocar un instrument, no?
0: També. Desahoga mucho eso también.
2: La gent ho sap bé.
0: Sí, també ho sé.
1: Bueno, un consell en què normalment no pensem és mirar els típics vídeos de si ha tres pers.
2: Sembla molt simple, però és super efectiu, ho recomano.
5: És que a mi em foten de riu, que és paincore. Aquests plats es diuen Duralex perquè duren molt. El tira i fa pof.
1: Bueno, eso de mucha risa no da. Però sí, bueno. Jo crec que sobretot et fa riure si ho mires amb algú.
3: Sí, és encara pitjor. Sí.
2: Bueno, i per acabar, tenim el que creiem que és la millor solució per a qualsevol mal dia.
1: Trucar, quedar o simplement parlar amb una amiga i posar-se al dia de tots els cotilleos. Desfogar-se, parlar de tothom, especialment de qui no us cau bé.
0: Ai, crítica.
2: Bueno, doncs esperem que amb aquests consells la pròxima vegada que tingueu un dia tèrbol, la cosa millori.
1: Adeu.

0: ojo, joder, perquè ara la cosa es complica un culló. Aquestes són les paraules del blog. Vale, ja. Les putes reserves.
1: Ja, ja. Vale, ja.
2: Si us plau, que treguin la tecnologia d'aquí, no ordinadors, no mòbils.
1: Vale, Asier, no miris el guió.
0: No,
1: Asier, el guió... Asier, guió fora, que si no llegeixes.
3: Bona tarda a tothom. Jo tornem a ser aquí després d'uns dies de festa molt importants.
4: Sant Jordi, què vau fer per Sant Jordi, presentadors? Vau voltar gaire? Molta colla i molta família?
1: Doncs res, vendre roses amb el core perquè ens anem de viatge al final de curs i s'ha de recaudar diners.
3: Ole!
1: I que encara venen colores, Que si algú li ve de gust...
2: Ai, jo...
5: Ai, sí, Lucía, qui us el vols encargar?
1: Vale, no, ara no.
2: Bueno, ara mateix no, però...
3: Doncs som-hi, continuem, que si no, no acabarem ni demà explicant anècdotes.
4: Avui seguim amb el format que tant us agrada, la nostra secció d'endevina cançons només amb l'introducció.
3: I al final haureu d'adivinar de qui és la playlist que us hem preparat. Ara sí, que són el primer tema.

0: però és la de los chicos del coro pel remix.
1: Sí, que és millor.
2: Vaja, això es va fer la rua amb el cole.
0: Sí.
3: Doncs sí, aquesta és Boys for Tenshaman, però la versió de la Panet. L'original surt a la famosa pel·lícula Els nois del cor. La va fondre Bruno Culés l'any 2004, però aquest remix del DJ Bennett és super recent, de l'estiu del 2023.
1: Bennett l'ha tornat a posar de mà després de que hagués quedat una mica oblidada. És un tecno, mix que ha levantat les llistes, milions de reproduccions a Spotify i número 1 a Alemanya. Fins i tot els millors DJs del món la punxen a les seves sessions.
3: Som-hi amb la segona.
0: A veure, és Fairy Tail d'Alexander, no sé com es diu el cognom, que va guanyar Eurovisió no sé a quin any, el 2008 o 2009, por ahí.
1: Doncs, un clàssic. Guanyador de l'Eurovisió el 2009 al Noruec, Alexander Rybak no només va guanyar, sinó que va polaritzar els rècords del moment amb 387 punts. Va treure 169 punts de la de diferència al segon, una bogeria.
3: 9 anys després va tornar a provar sort amb That's How You Write a Song, tot i que es va quedar a la semifinal. Va demostrar que el públic encara l'estimava. I recordeu que també va sortir com un artista convidat al 2012 i al 2016, un mite del festival.
1: Anem a per la tercera.

0: de Sabrina Carpenter.
1: Es en la web.
0: Ay, ¿quién es?
2: Jo quan li demano...
0: Ah, please, please, please. Anava a dir, jo quan li demano que el pèl em pugi nota.
3: Doncs aquesta és Please, Please, Please. És un del, és el primer número 1 de la Sabrina Carpenter als Estats Units. La producció és de Jack Antonoff, que segur que us sona perquè treballa amb la Taylor Swift. Li ha donat aquest toc tan vuitantè que enganxa tant.
0: L'àlbum és un autèntic fenomen. Ha aconseguit tres temes, Please, Please, Please, Espresso i Taste, estiguin al top 5 alhora. Això només ho havien fet els Beatles. Increïble.
3: Seguim amb la quarta.

0: Solo es descendientes. Pero no sé quién acaso es. Sé que es de la película, pero no sé quién es. You need to not stare. You need a whole lot of help. You need to not be yourself. Venga, vas a aguantar.
1: Exacte. Chilling Like a Villain, de la saga Disney d'Ascendents, és el moment en el que els fills dels villans intenten ensenyar al rei, nòvio de la flota, com comportar-se per ser un malote per ser desapercebuts a la illa dels perduts.
2: I surten les veus de Sofia Carson, Cameron Boyce, Bubu Stewart i Mitchell Hope. Per la Sofia Carson és un dels seus grans èxits, a més de 166 milions de reproduccions a Spotify.
1: Anem amb la penúltima.

0: És una mica música de Fessor.
1: M'encanta aquesta cançó. O sigui, les persones que ha escollit això m'agrada molt el seu gust musical, eh? Don't You Notice, crec que es diu. No sé com es diu. Sé quina és, però sé com es diu.
2: És From the Start, de la Lofi. Aquest tema la va llançar a la fama total. Es va fer viral a TikTok abans i tot que sortís la cançó sencera, només amb un vídeo d'ella tocant la guitarra.
0: Com a curiositat, el videoclip el va dirigir la seva germana Bessona. Té una illa vintage i romàntic que barreja jazz clàssic amb un estil que agrada molt a la gent jove. S'han fet versions de tot tipus, des de rock fins a acústics.
2: I ara sí, l'última.

0: Ningú se la sap.
1: No, no sé quina és.
0: Jo no escolto.
2: Gabriela, del grup Cat's Eye. Curiosament...
1: Ah, vale. Vale, ja sé qual
2: és. Ah, vale. Aquesta cançó és Gabriela, del grup Cat's Eye. Curiosament, la cançó va passar per les mans de dos artistes més abans que d'arribar a elles. La lletra és un dard. És una burla dels rumors que deien que les noies del club es portaven fatal.
3: S'ha convertit en el seu millor senzill i fins i tot han rebut una nominació als Grammy. A més, la gran Charlie XCX va ajudar a polir la letra definitiva. Un autèntic hit.
2: Doncs ja les tenim totes. Qui creieu que ha creat aquesta llista tan variada?
1: La Mary Chey.
4: Pues sí.
1: Le veia la cara des d'aquí,
4: sí,
1: sonriendo.
4: Se le ha vist molt, se le ha vist molt.
5: No podia, tío.
2: Bueno, yo también me las sabía casi todas, ¿vale?
5: No juzguéis mis gustos musicales.
1: No, mal bé.
2: La última es un temón.
6: Es que eran muy variados. No sabía qué pasar. Pero yo sabía yo que es notaría muchísimo.
1: Sí. Te define mucho.
3: Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més música.
2: Ah.

0: Bé, doncs ja tornem a ser aquí.
1: Sí, que què ens portes per aquest final, Lucía?
0: Doncs ahir em vaig adonar que portava una setmana doncs bastant avorrit. I vaig pensar, segur que els locutors també. Així que, per què no explico uns quants acudits?
2: Espera, espera, espera. Això es podria considerar plagi, oi?
1: Que, Joana, que vull escoltar els acudits de porqueria.
0: Val, d'acord. Doncs, ai, però no mireu, que si no, no té gràcia. Vale, bueno, has fet una pàgina que literalment es diu acudits de merda, vale? Ara heu de puntuar quant de merda d'això.
1: Ja, Geni, saps escriure.
0: A veure si la trobeu, perquè em va costar un munt. Bueno.
1: Acudits.
0: Vale, comencem, va. El primer diu així, anem al doner i dice, kebab, no tinc un durum.
2: Però
0: hòstia! Vale, vale, era perquè em diguessis això.
1: Està mal.
2: No, és molt bo, és molt bo.
0: Vale, vale, va, anem una altra. Aquest és d'una parella, vale, és una conversa i li diu, amor, i diu, digues, amor, has estat al costat en els pitjors moments, i dice, ja ho sé, amor, i diu, doncs crec que em dones mala sort.
2: Hòstia.
0: Vale, el vaig veure i vaig riure. Aquest com el puntuem, eh?
3: Bueno, pot ser real. Pot ser real.
0: El següent diu així. Ja has decidit quina carrera estudiar? I dice, vull ser en David. Fill, vine aquí un moment. I dice, no, que em fotràs una hòstia. I dice, coi, encara resultarà que se't dona bé això de ser en David.
2: Ah, que bueno. Bueno, està bé.
0: Va, aquest ha estat millor. I ara aquest. Una poma cau de l'arbre i les altres comencen a riure. La poma del terra crida, de què us rieu, immadures?
2: Hola!
4: De què us rieu, immadures?
0: I també en tenim aquest. Quin és el teu arbre preferit? I diu, la palmera de xocolata.
2: El meu també.
0: Val, i per últim, però no menys important, diu, m'han diagnosticat alopècia. I dice, quin calvari. I diu, no té gràcia. Dice, ja, ni un pèl.
2: Hola, vinga.
0: I fins aquí els meus acudits de merda.
2: Vale, vale, jo explico un. Quin és el colmo... Com es diu colmo en català?
3: El colmo.
0: El colmo. Ah?
2: Colmo no. En català. No sé com
3: no,
2: es diu.
3: No sé, però...
2: Bueno, quin és el colmo d'un... o sigui, d'un jardiner?
3: Quin és? Com era?
2: No.
3: Com era?
2: Com. Quin és el com?
1: El sumo.
2: Vale. Ho sabeu?
0: El... No, quin... No sé.
2: Que la seva filla es digui Rosa i la deixi implantada.
0: No! No, no, no, està bo, també.
5: Us falta que la Sier llegeixi una recepta de merda de la iaia. Vinga,
2: va. Pobre,
1: bueno, tu també pots sopar llagosta. Ojo, no cremis collons.
3: Jo tinc, bueno, no tinc un.
2: Va, Sier, llegeixes la recepta.
1: Va, les putes fajistes va bé quan tens convidat. No t'hi matis, fes quatre truites i algo de piqui piqui i punto. Piqui polles. Això porta molta feina. Per quan un té convidats, les fajites són un invent collonut. Tu, te'n vas al súper i compres les bases. Sí, les podia fer tu, però joder, quina mandra, no? Res, compres i segueix les instruccions. Ojo, no et cremis, tu. Comença a parir el relleno. Pots fotre una mica del que roti, però les habituals són tires de pollo estar fregit. N'agafes un pit, el fileteges i el vas fregint tallat petit. I ho cardes amb un bol vacu de mudar dels d'Ikea. I les putes verdures a tires. Pebrots de tots colors, collons, que fas xicots. Seva tomàquet, i si en vols cardar alguna més, doncs tu mateix, que total, tu fotràs tu. Pots cada cosa... A un cony de bol i la taula tot. Per anar bé, combina-ho amb nachos, guacamole i tequila. Ara cadascú va fer una mica de cada cosa i s'hi fot un canaló.
0: Ja, sí, jo crec que fins aquí.
1: Sí. Intentem que tanquin. Si tens molta gana, te menges més d'un, però no siguis buit, he de passar-t'ho amb el fato. Mica en mica, ansiós.
0: Ah,
2: adéu, al ben, la setmana que ve.
6: Se dormirà.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Noemí Martínez, del Penedès, us cantarà una cançó popular de València titulada Mareta. Hola, sóc la Noemí Martínez i us cantaré una cançó que ve del País Valencià. Mareta, mareta, una cançó de bressol.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol viatgem fins al 2003 per redescobrir l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el tercer àlbum d'estudi de l'Oreja de Van Gogh, una de les bandes més emblemàtiques del pop espanyol i de la qual se n'ha parlat molt últimament. Cançons com Roses, 20 d'enero o Deseos de coses impossibles són ja himnes generacionals amb una veu dolça i inconfusible de Maya Montero i unes lletres que combinen nostàlgia i tendresa. Benvingudes i benvinguts a aquest viatge sonor a través d'un àlbum que encara continua despertant emocions. Abans de començar a escoltar com sona aquest disc, fem, com sempre, un breu repàs per explicar qui és el nostre grup que ens acompanya. L'Oreja de Van Gogh, originaris de Sant Sebastià, és un grup que va néixer cap a mitjans dels anys 90 amb els ja coneguts membres en Pablo Venegas, l'Álvaro Fuentes, l'Aritz Garde i en Xavi Sanmartín. Poc temps després es va incorporar la Maya Montero com a vocalista en una recerca de veu dins el grup. Després de participar al concurs Pop Rock Ciutat de Sant Sebastià durant aquells primers inicis, la banda va aconseguir posar-se en contacte amb Jennifer Cés, qui va ser una caçatalents de la discogràfica Epic i ja a l'any 1998 van publicar el seu primer disc titulat Dile al Sol, amb cançons com El 28 o Cuéntame al oído, que els van fer guanyar popularitat des de llavors. Després van seguir els àlbums El viaje de Copperpot, amb temes com La playa o Soledad, Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el qual anirem escoltant, o l'últim abans de la sortida de Maya del grup, que es titula Guapa, i que ens va deixar temes com Dulce locura o Muñeca de trap. El que va succeir després, amb la incorporació de Leire Martínez com a vocalista principal, ja és un altre tema a parlar en un proper capítol. Per començar a recordar com sona el nostre àlbum escollit d'avui, fem un play a una de les seves cançons més icòniques, que es titula Roses, i és un dels grans èxits de la banda i que parla d'aquell amor que no s'oblida.

Acabem d'escoltar Roses, una cançó que, des del seu llançament l'any 2003, s'ha convertit en tot un himne del pop espanyol. El tema explica la història d'un amor que va quedar enrere, però que encara viu en el record. La lletra la va escriure l'integrant, en Xavi Sanmartín, el teclista del grup, i el que s'amaga dins la lletra és una història real i personal, ja que es va inspirar després d'una relació en la que a ell es sentia culpable. També es diu que Roses gairebé no va ser triada com a senzill. L'equip de producció volia promocionar altres temes del disc, però quan el públic la va començar a demanar a les ràdios, es va convertir en un èxit inesperat. De fet, és una de les cançons més escoltades de l'Oreja de Van Gogh a totes les plataformes i encara avui és imprescindible als seus concerts. I un últim detall, per als més romàntics, el videoclip, rodat al País Basc, mostra aquella estètica melancòlica tan pròpia del grup que simbolitzen la perfecció, el pas del temps i la pèrdua de l'amor. I després d'endinsar-nos en la nostàlgia de Roses, és moment de pujar una mica l'ànim amb una altra de les grans joies del grup i que porta per nom Puedes contar conmigo.

Acabem d'escoltar Puedes contar conmigo, una de les cançons més positives i reconfortants de l'Oreja de Van Gogh i que va ser el primer senzill d'aquest àlbum. Amb aquesta peça, i com ja hem esmentat abans, el grup ens recorda la importància de l'amistat, de ser-hi pels altres i de tenir algú que ens escolti quan el món sembla girar massa de pressa. Amb la veu de Maya Montero i una melodia alegre, però alhora també delicada, el grup aconsegueix crear una sensació de calma i confiança i el que realment també aconsegueix és connectar amb qualsevol persona que l'escolti. De fet, ja és un segell de la casa el crear aquest tipus de melodies i lletres tan properes.

Això que acabem de sentir porta per títol Un Mundo Mejor. I és que aquesta cançó, i com haureu pogut veure, destaca per la seva lletra i el missatge d'esperança que vol fer-nos arribar. Sí que parlem de que és un tema nostàlgic, però que també aconsegueix aquest punt de mirar cap endavant i de ser una millor versió. Molt s'ha comentat també durant aquells anys sobre una possible relació bastant estreta entre la Maya i un dels membres de la banda. Es comentava que la química entre ella i alguns dels compositors, com podien ser en Xavi San Martín i en Pablo Benegas, era molt palpable i alguns van començar a especular si hi havia més que amistat darrere de les lletres tan íntimes. De fet, molts fans buscaven fins i tot senyals d'amor sobre els escenaris. Com no, també hi havia rumors sobre tensions dins del grup a l'hora del procés creatiu dels temes. Al cap i a la fi, no deixaven de ser rumors que mai s'haurien confirmat. Fem play ara al tema Deseos de Cosas Imposibles, un tema que, com molts altres, combina aquest romanticisme i aquesta nostàlgia que ells saben ben bé com interpretar.

Acabem d'escoltar Deseos de Cosas Imposibles, una cançó que, com el seu títol ja ens indica, juga amb la idea de voler allò que sembla complicat. És un tema que parla de desitjos i anhels que formen part de la nostra vida i ens fan somiar. Musicalment parlant, la cançó trenca amb la suavitat de la resta de l'àlbum, ja que incorpora tocs de rock lleuger que li donen energia i un dinamisme que contrasta amb altres temes més delicats. Tot i que no va ser un senzill destacat, aquesta cançó té un lloc molt especial per als fans més fidels. La seva lletra parla de sentiments universals, com el del desig i la frustració, elements amb els quals és molt fàcil identificar-se, i això la converteix en un petit tresor per als seguidors que coneixen ben bé aquest disc. Si més no, ara arriba el moment de presentar i donar pas a escoltar el que podríem dir que és una de les cançons més emblemàtiques de tota la trajectòria d'aquest grup. El títol, ben fàcil de recordar, i és que parla d'una data en concret, el 20 de gener. La lletra parla sobre el retrobament d'una parella al baixar del tren a la ciutat de Sant Sebastià durant la tamborrada, d'aquí aquesta data en concret i aquest títol. I també de la impossibilitat d'oblidar i de com els records de l'amor poden seguir presents malgrat el pas dels anys. Un 20 d'enero més que reconegut i que, com a curiositat, va ser candidata a ser el primer senzill d'aquest disc, però que finalment tant el grup com la discogràfica es van decantar per Puedes contar conmigo.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Parlem de cuina.
6: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
5: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

seguim el nostre recorregut dins aquest repàs en el que estem escoltant el que és el tercer treball discogràfic de l'Oreja de Van Gogh, titulat Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Molt de rebombori s'ha fet últimament sobre la situació de la banda a l'actualitat, amb el comiat del que va ser la vocalista després de 17 anys, la Leire Martínez, la pausa d'un any i l'anunci de la tornada de la vocalista Amaya Montero, qui va ser la veu principal en el seu inici. Si més no, recordem que la banda és originària de Sant Sebastià i que va néixer l'any 1996. L'any 2003 van publicar el disc que estem repassant en aquest capítol amb un nivell més madur en les seves cançons. D'aquest àlbum ens han sorgit grans èxits com 20 d'enero, Roses i Adiós. Pel que fa a la gira que van fer després de la publicació del disc, els van fer recórrer tot Espanya i diversos països de Llatinoamèrica. Concerts que la gent va poder gaudir, ja que combinaven molts moments d'energia amb cançons més íntimes i també més properes. Podem dir que va ser una gira que es va consolidar com a grup amb una identitat ben sòlida i una trajectòria destinada a perdurar. Per tornar a reviure el que va ser aquell moment, escoltem ara la cançó Adiós. Tengo...

Adiós és una cançó que ens parla sobre aquella complexitat més emocional que comporta acomiadar-se d'algú o d'una etapa de la nostra vida. Retrata aquell moment en què la tristesa i la nostàlgia es barregen amb la serenitat d'acceptar el final d'una història. Està clar que el seu segell personal és el de crear cançons i lletres amb aquest estil més reflexiu i profund, podríem dir, i així ens ho demostren també amb l'esperança de vida.

0: una cançó preciosa, L'esperança de vida, amb aquesta atmosfera tan característica de l'oreja de Van Gogh, on tot sembla fràgil però alhora em sembla que aporta molta llum, no? Musicalment és un tema molt equilibrat, on comença amb una instrumentació bastant suau i a mesura que va avançant, la melodia va creixent sense arribar mai a esclatar del tot. La lletra també té moments especialment bonics, com el fragment on diu «I aunque duela l'invierno, sé que al final vendrà abril», que al cap i a la fi narra que després del dolor sempre arriba un temps millor. De fet, en alguna entrevista, el mateix grup havia comentat que aquesta cançó va néixer d'un moment de cansament després d'una llarga gira, quan tot semblava massa intens, i que d'aquí va sorgir la idea de parlar de la necessitat de mantenir l'esperança encara que costi. I després d'aquesta delicada peça, ara canviem de ritme i passem a un tema més directe. Amb tu i jo, l'oreja de Van Gogh ens recorda el poder dels lligams personals i de l'amor compartit, amb aquella energia pop que els caracteritza molt bé i una melodia que enganxa des de la primera nota.
1: Sueños que van en bolsas de hielo al mar, colores sin mezclar, nada que contar. Silencio.

Quina cançó més propera a tu i jo? Un tema que es caracteritza per tenir una estructura ben simple, una melodia bastant enganxosa, però una interpretació vocal per part de la Malla amb molt de sentiment. La connexió entre les dues persones de les quals parla la cançó queda clara en fragments com «Y en tus ojos encuentro mi lugar», mostrant com l'amor i la complicitat poden ser tan simples i alhora tan profuns. Un detall curiós és que la cançó va néixer durant la gira d'aquest disc allà el 2003, com una forma de capturar tots aquells moments i sentiments mentre viatjaven i vivien experiències molt intenses. Un altre dels detalls més interessants és que durant els concerts de la gira aquest tema es tocava en format acústic bastant sovint. Ara, però, us portem un tema que ens parla de records i d'emocions simbolitzades en un vestit azul.

I això era Vestido Azul, una de les joies ben amagades de l'oreja de Van Gogh en aquest àlbum. I parlant de la banda, sabeu que el 2026 la banda farà els seus 30 anys de vida? Segurament el tema més tractat i polèmic en aquesta notícia fins ara no és la celebració de tot aquest temps com a tal, sinó el retorn d'Amaia Montero a la banda. Recordem que ella mateixa va decidir deixar la banda l'any 2007 per centrar-se en la seva carrera en solitari i des de llavors la Leire Martínez va ocupar la part de veu principal, qui van fer fora justament un any i un dia abans d'aquesta notícia. En resum, podem dir que no només hi ha emoció perquè la banda torni als escenaris, sinó que també hi ha molta expectació i molta nostàlgia per tornar a reviure aquella època més inicial de l'Oreja de Van Gogh. I també una mica de drama que fa que aquest retorn sigui encara més mediàtic que qualsevol gira habitual. Abans d'acomiadar-nos, us portem una cançó que no volíem deixar fora i que destaca dins d'aquest disc Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Destaca per la seva energia i un estil bastant diferent. El tema porta per títol Geografia, i sí que és veritat que té tocs més de rock alternatiu i un ritme més intens que contrasta amb la resta del disc. Ens acomiadem escoltant Geografia i ens retrobem ben aviat amb més música pop i molta història a comentar. Que vagi bé!

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 515. Una salutació, de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem els divendres per Ràdio Mollet i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, des d'on també podreu fer un petit donatiu per dignificar una mica a la feina del locutor de ràdio, i ens trobaràs també a les diferents plataformes de podcast habituals com és Spotify, iTunes, e-books, etc. Gràcies, com sempre, a Audio Talaia. A més, com sabeu, estem emetent música, sessions i seleccions en el nostre canal de stream a Twitch, club/silencio.

Avui arrenquem el programa amb la música del productor de Kenya, Rushab Nandha, que a mitjans de desembre publicava Tier, que més que una col·lecció de pistes és un estudi de disseny conceptual a través del so. Són 7 talls i nosaltres ens quedem avui amb el tercer, Amnèsia.

Seguim amb un habitual del programa, el que ja sabeu que intentem seguir la pista, és el projecte de Miquel Valentín Internazionale. La seva darrera publicació és A Gift, un caset editat per Janusz Hobet, com no, a principis de l'estiu passat.

Aquesta referència de Internazionale en format caset es va regalar amb totes les comandes del segell de les referències 195, 196, 197 i 198.

Escoltarem ara un parell de talls d'un recopilatori organitzat pel segell californià Pure Person Press en col·laboració amb l'artista taiwanès Ling Jiong i dedicat, ja us ho podeu imaginar, a la música ambient taiwanesa. Sounds of Taiwan és el títol i compila fins a 7 talls de diferents artistes i projectes musicals. Comencem amb l'ambient jazz de Mingyen Hsieh i el tall titulat Komorebi at Madou Sugar Factory.

continuem amb un altre tall d'aquest Sounds of Taiwan, recopilatori curat per Pure Person Press i Lim Gyeong. Escoltem ara el tall signat per Point Husu, Tainan Yungwang, Island Ferry.

Doncs molt interessant aquest recopilatori de música ambient taiwanesa publicat per Pure Person Press.

El següent tall ens ve des del segell de Joaquim Espíez, Afin, i es tracta del treball de Rubix, projecte en solitari del compositor i dissenyador de so Tom Squires. Spectral Passage és el títol del seu tercer disc, un àlbum conceptual i profundament immersiu, compost per 8 talls que evolucionen lentament des de la foscor cap a la llum. Escoltem la peça titulada Alone and Adrift in Celestial Water, part 2.

Nosaltres ara tornem cap a Califòrnia i cap a Los Angeles per descobrir un projecte anomenat Besit, que recentment ha publicat el seu segon treball, un disc d'ambient meditatiu, molt interessant també. En paraules del propi artista, ens diu: la meva música és una fusió amorosa d'ambient i soroll, analògica i digital, bucles de cinta i paisatges sonors serpentejants, creacions casuals i també composicions reflexives. Aquest àlbum conté picades d'ullet a les obres ambientals clàssiques de Fripp i Eno, i també a l'anime distòpic dels anys 90 i 2000, i del punk i del do-it-yourself, com no.

tancarem el programa d'aquesta nit amb Anthony Child, ni més ni menys. El nom real de la llegenda del techno Surgeon, que per cert tindrem molt aviat aquí a Barcelona, en poc més d'un mes, participant del Festival Mostra d'enguany, que se celebra entre el 12 i el 15 de març. Però ja en parlarem en profunditat del festival. De moment, escoltem un tall d'aquest nou disc d'Ambient d'Anthony Child. Of the Beginning és el seu títol, publicat a principis de desembre per Old Technology Records. Això porta per títol My Head Feels Like an Open Window.

Bé, doncs amb Anthony Child, amb Surgeon i aquest disc d'Ambient arribem a la fi del programa d'avui, del número 515 del Núvol de Fum. Ja sabeu que podeu escoltar la repetició dissabte aquí a Ràdio Mollet i també que tindreu disponible el podcast en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com. Recordar-vos un cop més que a través del blog del programa podeu fer un petit donatiu per dignificar una mica la feina del locutor de ràdio. Ja sabeu que l'Ajuntament es nega a pagar-nos. I sense més que afegir, de moment m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
5: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial. Molt bona hora des de Ràdio Mollet amb el que és Ballar al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Com en aquest cas, anem fins l'any 1979 amb un himne del senyor Michael Jackson del seu primer disc en solitari, Off the Wall.

And just enjoy yourself, Michael Jackson, des de l'any 1979 amb el seu Off the Wall. Continuem l'any 1979, en aquest cas, amb una altra cançó, amb aquestes acabades que són dels anys 90, ai, dels anys finals dels anys 70, que són una passada. En aquest cas anem amb el Ain't No Stopping Us Now, dels McFadden i Whitehead. Ain't No Stopping Us Now.

0: Stopping Us Now, des de l'any 1979. Aquestes cançons dels anys 70 són una passada. Vinga, va, anem amb alguna més actual. Anem fins l'any 2010. Marxem fins a Canadà amb els DJ, amb el duo Duck Sauce, amb la seu Barbra Streisand.
1: Barbra Streisand.

Barbra Streisand. Com ho deu portar la senyora Barbra Streisand que li fessin una cançó per ella? Vinga, va, anem fins l'any 1999 amb el Fats and Small i el seu Turn Around. Això va ser un rebentapistes en el seu moment. Hey, what's wrong with you?

Ya to Turn Around, Fats Small, des de l'any 1999. I seguim als anys 90, que com preparava la sessió d'avui, buscava les cançons i vaig trobar aquesta cançó i dic, ostres, és de l'any 1995. No us diré el títol, només diré que em recorda el meu viatge a Mallorca a final de curs de 8è. I segur que més d'un i més d'una li sona aquesta cançó. Mireu què sona aquí. Any 1995.

Ei, Cherokee, des de l'any 1995, déu-n'hi-do. Ara veig que l'àlbum es diu No hagas el indio, haz el Cherokee. Cherry Coke. No l'havíeu guanyat, aquesta, el viatge de final de curt de vuitè, l'any 1995? Segur que hi ha molta nostàlgia que l'han recordada. Vinga, va, com l'acabe ara des de l'any 2000, anem amb el Casar i el seu Crying at the Discotheque, un rebent de pistes. Som-hi!

Crying at the Discotheque Alcázar des de l'any 2000. Aquesta va sonar molt i encara sona molt bé. Com la que ve ara, des de l'any 2002. Crec que va ser de les primeres que va llançar a l'estrellat el senyor David Guetta. Love Don't Let Me.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarco.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial. Estem aquí amb el que es ballava al Vallès des de Ràdio Mollet i continuem amb una propera mitja hora de bona música recopilatori. Com en aquest cas anem fins l'any 2000 amb el senyor Gigi D'Agostino i el seu super... Every day, every day, every day, all it did to...

One, two, three, tarari, the place to be. Aquesta feia dies que m'escoltaves, eh? Des de l'any 2000, Gigi Agostino. Des d'Itàlia, amb el seu... què estic dient ara? Amb el seu Super One, Two, Three. És que la cançó que ve ara és la Like to Move It, Move It. Des de l'any 1994, amb els Real to Real. I like to move it, move it.

Jo no sé tu, però a mi els Mecano sempre m'han agradat molt musicalment. I aquesta cançó per mi és la seva millor. Això és un remix, evidentment. Un dia posarem alguna de les originals del seu megadisc Descanso Dominical des de l'any 1988. El trobo un discàs. El noi marxa a Nova York, tot això, el cine, és una passada de disc. Almenys a mi m'agrada molt. Com la cançó que ve ara, que és un de, originalment del 2007, però vaig trobar una recopilació de l'any 2019. La revolució sexual de la Casa Azul. Aquest piano i el de lata, eh?

A més que m'encanta aquest remix de La Revolució Sexual de La Casa Azul. 2019, però l'original, insisteixo, és del 2007. Una mega cançó, el seu mega himne per mi. Vinga, va, com el mega himne que ve ara des de l'any 2000, una cançó fetitxa del programa, que feia des que no la posava, no? I l'hem ballada, la portem ballant des de l'any 2000. Fa anys que la ballem, eh? Mojo i el seu Leire. Vinga, va, a veure si endivines en quin moment diu Leire. Som-hi!

Leire, Hear Me Tonight, des de l'any 2000, des de França, Mojo, una mega cançó elegant, d'on de les haia, com la que ve ara, des de València, amb els New Limit i el seu Smile, des de l'any 1994.

Déu-n'hi-do, quanta nostàlgia amb aquesta cançó. Des de València, els New Limit i el seu Smile. Aquesta va sonar molt. Jo tenia 14 anys o 15 i, ostres, recordo quan va sortir, amb els companys de classe ho comentàvem. Oh, mira aquesta cançó que ha sortit. Mare meva, està el 2025 i això encara reparteix molta tralla. Doncs molt bé, arribem al final del programa. Ha sigut un plaer. Soc en Pele Bernial. Espero que us ho hagueu passat bé, tant com jo fent el programa. Des de Ràdio Mollet, el que es balla al Vallès, marxem amb el Oh, baby, gonna love tonight, des de l'any 1982. Fins la setmana que ve, ens escoltem. Soc en Pele Bernial. Adéu!

0: a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta i la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissa solar. Un barret amb bales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93 en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits, Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell, Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan van descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un caballo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

El grup americà. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

0: everything I own.
1: Just to touch you once again.
0: Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau de

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla, capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà, corrent.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

Perspectiva Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un, m'ha costat molt perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques, perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: el que necessitis, ho tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mallà.
1: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonat, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

to the highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un cavallo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-nos escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young. Ah!

Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació... Keep me searching for a heart of gold. Amb els sentiments. Keep me searching and I'm growing old. Estava pensant que un record d'amor... també s'assembla a l'amor. Sí, també és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica que seia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald.

amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem. Sí. Esclar que els bons records duren molt temps. Sí. Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagné.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, Crocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. I al final no va poder més, i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Darren Tuck.

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

si tu no existissis. Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes.

0: però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril? Like

Una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical. I malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo,

0: quina podria ser una de les seves cançons més especials? Segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

Saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lanturros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

Hermits de King of Hearts eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: mai no he entès per què quan estimes algú de debò has d'acceptar la seva part de misteri. García Márquez deia: debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Sempre a prop del rock and roll, que és tota una filosofia de vida.
3: Encara recordo quan mon pare em compra aquella primera guitarra que jo orgullor mostra en els al·lots del poble, al·lots de la meva edat. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Dissabtes i diumenges

Tens 80 ja, ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per escap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40, així segueix cantant.

Ni grans projectes ni grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar.

mortal de fràgil destí. Traginant en sacs plens d'estones del seu tot, cantant-li el sol i a la lluna per igual.

descalços i jugar. Un milió d'històries invisibles que encetar, sense límits, reixes ni carnets d'identitat.

0: el Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarto.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent. Barcelona,